0: Mònica Socies.
1: Arrodonim amb música, perquè no podia faltar el programa, el Posidònia Fest, amb el Carles Moreno. Benvingut.
2: Bon dia, Mònica. Què tal? Com estàs? Moltes gràcies per convidar-nos un any més.
1: Un any més? I jo pensava, el primer any no fem això, no sabem què passarà. Escolta, ja en porteu sis.
2: És veritat, aquest any és la sisena edició d'un festival que va començar post-pandèmia i que no teníem clar que durés més d'una edició. Ho fem fer, bueno, perquè tots sortíem d'on sortíem i, efectivament, aquest any celebrem la sisena edició.
1: Sí, del 2 al 6 de setembre a Mataró, a més,
2: exacte.
1: Llocs molt bonics, teniu bastant sí. Llibreria.
2: Sí, és una cosa que, o sigui, el fet de fer un concert en una llibreria, de buscar llocs que tinguin encant, és una de les coses que cuidem i que ens agrada fer, perquè, bueno, a banda d'escoltar música i d'escoltar bons artistes, música en directe, doncs el fet de tenir localitzacions que tenen un encant i dona un plus tant a la música com a l'experiència.
1: El Port de Mataró no podia faltar perquè és el camp base.
2: Sí, és el camp base i és d'aquests espais que et sorprenen. Hi ha gent que té associat el port a un aparcament de barcos, jo no dic que no sigui així, però si trobes el port adequat, com és el cas del Port de Mataró, si trobes l'espai dins del port també adequat, com és el nostre cas, que hem tingut la sort de trobar aquell espai on podem muntar l'escenari, que no és fàcil, però podem muntar l'escenari de tal manera que darrere dels artistes hi ha la posta de sol i la sortida de la lluna amb el mar de fons, doncs aconsegueixes, ara que tots fem fotos a Instagram, aconsegueixes la foto. La foto del teu artista, de tu gaudint i veient aquella posta de sol o aquella sortida de sol amb el mar de fons. I això ho hem aconseguit al Port de Mataró, com tu deies.
1: Si voleu un bon comercial, ja teniu aquí el Carles perquè ens ho acaba de vendre.
2: Bueno, no és que sigui un bon comercial, és que és la realitat. No us podia dir una altra cosa, no us estic enganyant.
1: Ens ho explica així, és que hi hem de fer la bossa i anar cap al Port de Mataró i gaudir del Posidònia Fest. Escolta'm, un cartell molt, però que molt potent. Fem una petita repassada.
2: Sí, cada any intentem doncs, trobar aquells artistes que tenen el que és especial. El 2 de setembre, a la presó, l'Alba Careta, trompetista, guanyadora de Premi Nacional de Jove Artista Catalana, jazz en un lloc, ara que parlàvem de les localitzacions, en un lloc amb història, el pati d'una antiga presó on fins als anys 80 encara es feien coses que avui en dia ja estan prohibides. Això el 2 de setembre, dimecres. Dijous, 3 de setembre, a l'Elèctrica d'Arma, la companyia Elèctrica d'Arma, fent un espectacle molt especial només per 125 persones. Per cert, entrades exaurides, esgotades ja. Un espectacle en el que fiquem les 125 persones en rotllana a la platea. Per tant, aquest cop no hi ha escenari, a la platea. I els components de l'Elèctrica d'Arma enmig. Toquen sense sonoritzar, que això és una cosa que impacta més. O sigui, els instruments a pèl, clar, tu et sents molt a prop de l'Elèctrica d'Arma. Tan a prop que l'espectacle es diu La d'Arma un pam. Divendres 4 de setembre, tot això ho estic dient de memòria, divendres 4 de setembre, a les 6 de la tarda.
1: Aquí, Carlos Coronado. Doncs,
2: exacte, Carlos Coronado. Carlos Coronado, un guitarrista de flamenc de Palafrugell. Ara ens acaba d'explotar tots al cap. Flamenc, Palafrugell, doncs sí. A Palafrugell tenim un dels millors guitarristes de flamenc que hi ha a tot l'estat. Farà un concert amb una sala d'art que es diu La Múndia. Música amb una sala d'art, concert gratuït. I a partir de les 8 del vespre, ja al Port de Mataró, concert de Terrae i Tarta Relena. Terrae, música folk amb components moderns, un duet masculí, Tarta Relena, música folk amb component electrònic, també modern, un duet de dones. Dissabte, dia 5, comencem al matí, el que tu deies abans, concert amb una llibreria, a Buc de Llibres, la Maria Fielos, que a més aprofitarem i presentarem el llibre d'un maresmenc, el Toni Casternado, que és un dels periodistes més, periodistes musicals més importants que hi ha a tot l'estat. Ha publicat molts llibres, col·labora amb mitjans de comunicació d'àmbit nacional com d'àmbit internacional presentant els artistes que tenim a casa.

0: i ha escrit un llibre on parla de dones artistes, de la nova fornada de dones artistes que es dediquen a la música. I et parla des de la Rosalía, passant per l'Alba Careta o la Maria Cielos, que actuarà allà amb ell a la llibreria. A partir de les 5 a les 6 de la tarda, a un altre d'aquests indrets especials, Fundació Iluro, concert de la Marta Rius.
1: Concert amb llengua de signes.
0: Amb llengua de signes, exacte. És una experiència que vam començar l'any passat, va funcionar molt bé. Llengua de signes, i per totes aquelles persones que tenen una diversitat, doncs que se sentin que poden gaudir també de la música. És a dir, la llum no va pujar ni baixant, no hi ha llums que facin mal als ulls, per dir-ho d'alguna forma, i la música està a un volum que sense estridències. Ni llums ni música amb estridències. Que creiem també és important arribar a tots els públics, totes les persones, sigui quina sigui la seva condició. I després hi ha el Port, a partir de les 8 del vespre, diguéssim, dissabte a la nit, amb la Jasmina, que és una francesa afincada a Barcelona, que fa música rap, vale? Estil dels 90, però que té un encant especial. Jo que l'he pogut gaudir, que he pogut escoltar la seva música, t'enganxa. És allò, dius, què vaig a veure? No ho sé. I acabes, doncs ballant i movent-te al seu ritme.
1: I després sí, veiéssiu com balla ara el Carles, de veritat.
0: Sí, sí que ballo. Igual que també ballaré després amb la música de la Su, que després de la Jasmine al Port de Mataró, el 5 de setembre, tindrem a la Su cantant aquelles cançons que tots ens coneixem ja i que formen part de la nostra història. I acabarem el Pujidania Fest amb un vermut, això ja diumenge 6 de setembre, al Cafè de Mar, amb una banda del Maresme que fan música jamaicana. No només cançons pròpies, sinó també versions de cançons conegudes, per exemple, d'Albert Pla, amb aquest ritme jamaicà que tot se'ns acaba enganxant. I a més ho fem al Cafè de Mar, que pots fer el vermutillo, la cerveseta, amb les olives, les patates, escoltant bona música, i que enguany celebra el seu centenari. A cor la cuita us he explicat el Pujidania Fest d'aquest any, al qual, però ja us ho dic ara, esteu convidats.
1: Vindrem a totes.
0: Em sembla perfecte.
1: És el primer any que no tinc res familiar. No
0: doncs, tinc... Ah. Doncs ja tens un compromís, Mònica.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Ràdio Arenys. 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93-792-1016.
3: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6. Us parla Mercè Roura. 5 anys després de l'alliberament dels peatges, la sinistralitat de Catalunya s'ha reduït a totes les vies, a excepció de la AP7. La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat amb puntes de 150.000 vehicles al dia en alguns punts. Per això, una de les solucions que ara hi ha sobre la taula del govern és la dels peatges variables. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
2: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
1: Justament avui s'ha fet públic el balanç de sinistralitat de la xarxa viària catalana dels primers 8 mesos de l'any. Ha disminuït un 11% respecte al mateix període de l'any passat. S'han registrat 87 persones mortes, de les quals el 40% són motoristes. I avui han tancat en senyal de protesta 36 de les 41 biblioteques públiques de Barcelona.

0: I després hi ha un tema d'equiparació a les condicions del personal bibliotecari a les condicions de l'Ajuntament.
1: Sant Miquel de Campmajor, el Pla de l'Estany, demana a Telefònica que retiri tot el cablejat en desús de les línies que passen pel municipi per evitar que es produeixin més robatoris de coure. L'Ajuntament assenyala que els lladres aprofiten per emportar-se el botí perquè el poble és molt disseminat i passen desapercebuts. El problema és que deixen tot el residu de plàstic que envolta el cable a mig dels camps i provoca problemes a la maquinària agrícola i també alguns animals que se l'han menjat i han emmalaltit. I dos detinguts a Tortosa per blanqueig de capitals i per tenir un punt de venda de cocaïna. Els arrestats són un home de 52 anys i una dona de 43. La investigació es va iniciar al febrer arran de diversos indicis que apuntaven a l'existència d'un punt de venda continuada de cocaïna en un habitatge d'aquesta ciutat. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: Benvinguts tots i totes a Cinera FM!
1: Sí, que emocionant fer un altre programa.
2: I avui de què parlarem?
3: Doncs avui parlarem de Santa Cecília.
1: Que divertit, m'encanta la música i d'això tracta Santa Cecília.
4: Sí, a mi també m'agrada molt la música.
5: I a mi? Ei, però Santa Cecília ja ha passat, no?
3: És igual, Noa. Santa Cecília és molt important i per això cal fer un programa.
2: Cert, i què seria un programa dedicat a Santa Cecília sense música?
6: Doncs ja us ho dic jo mateixa. Un contrasentit total. Així doncs, Juan i tu, que comenci l'homenatge a la patrona de la música,

0: sap qui era Santa Cecília?
1: Sí. Santa Cecília és una santa cristiana de Roma que estimava tant la música que la van fer patrona de la música i dels músics.
2: Ah, sí? Doncs jo tampoc ho sabia.
3: Jo sí que ho sabia, però el que no m'ha quedat clar és que celebra exactament.
4: Però, Ainhoa, si acaba de dir el Noa.
1: Ainhoa, has d'escoltar molt més. T'ho repeteixo. És la patrona de la música i dels músics, i per això celebrem l'importància de la música.
2: És que la música és vital per a la nostra vida.
1: Sí, i d'això també en parlarem en aquest programa d'avui.
4: Però primer us explicarem com va celebrar Santa Cecília a l'escola.
0: Sí, tot just després d'aquesta cançó. Som-hi, Juanito. Juanito.

0: Cinera FM.
1: Santa Cecília es celebra cada 22 de novembre. Com que aquest any el 22 era dissabte, ho vam celebrar el divendres 21.
2: Durant el matí, tots aquells pares, mares o familiars dels alumnes que van voler van tenir la possibilitat de venir a tocar instruments per als més petits de l'escola.
1: I a la tarda, tots aquells nens i nenes de primària que canten o bé que toquen alguns instruments van actuar al gimnàs de l'escola.
2: Ala, que super, molt xulo!
3: Sí, moltíssim. Va ser molt bonic poder veure les qualitats musicals de molts companys de l'escola.
4: Jo me'n vaig endur alguna sorpresa i tot.
3: Sí, tots aquells que van voler participar els van comunicar a les mestres de música i elles van organitzar totes les actuacions.
5: Apa, quina feinada!
4: Sí, però va valer molt la pena.
3: Va ser un gran homenatge a la gran patrona de la música.

0: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.
1: Ei, i si fem una entrevista a l'alumnat que va participar en el concert de Santa Cecília perquè ens expliquin la seva experiència?
2: Super!
3: De fet, en Gerard i l'Auri ja s'han anticipat. Han parlat amb ells i veuré l'entrevista tan xula que els hi han fet.

0: tenim amb el Roure, l'Arlet, l'Enzo, el Nabil i l'Helena. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Teníeu molts nervis abans de pujar a l'escenari per actuar de Santa Cecília?
1: Sí, una mica.
5: No.
3: Molts.
4: Una mica.
5: Uns quants.
6: Què és el primer que us ve al cap quan pugeu a l'escenari?
1: Fer-ho bé i que tothom s'ho passi molt bé.
5: Que no m'equivoqui.
3: Que no m'equivoqui i fer-ho tot perfecte.
4: No sé.
5: Fer-ho molt bé i divertir-me tocant.
0: Us agrada tocar, cantar, etc. per Santa Cecília?
1: Sí, molt.
2: Un montón.
5: Molt.
4: Sí.
5: Molt.
6: Doncs ja estem. Moltes gràcies a tots i a totes per participar a l'entrevista.
0: Adeu!
7: Adeu! Adeu!
0: Ara estem amb l'Ilona, l'Amanda i la Coral.
6: Hola, noies, com esteu?
8: Bé.
4: Bé.
5: Bé.
6: Què us va motivar per apuntar-vos a participar al concert de Santa Cecília?
9: No sé, ja vaig tocar l'any passat i em feia il·lusió.
10: Bueno, cantava algunes cançons amb les meves amigues i van dir, i per què no participem? I vam participar i em van animar.
5: Jo, doncs, des de petita que he estat fent el concert de Cecília i llavors pues, aquest any he volgut tornar-ho a fer.
0: És la primera vegada que toqueu per Santa Cecília?
9: Com ja he dit abans, no, ja vaig tocar l'any passat.
10: No, jo també vaig tocar, bueno, vaig cantar l'any passat amb unes amigues també.
5: Doncs jo, com he dit ja abans, pues sempre he tocat, llavors, pues mira.
6: I us agrada tocar?
9: A mi sí, encara que m'ha donat una mica de respecte a veure tanta gent.
10: Sí, a mi també, em va fer una mica de respecte, però m'ho vaig passar molt bé.
5: A mi m'ha agradat molt perquè sempre toco i tota la meva família ha tocat alguna vegada i pues, jo també volia tocar.
0: Us ha fet vergonya pujar a l'escenari i veure tanta gent?
9: Doncs sí, perquè encara no me la sabia bé de memòria i el dia anterior quasi perdo les partitures.
10: Sí, perquè havíem pensat que hi hauria bastanta gent, però no havíem assimilat la gent en general, tot, mirant-nos fixament.
5: A mi m'ha fet bastanta vergonya, però com que ja ho he fet moltes vegades, doncs ho he pogut fer bé i m'he equivocat una mica, però no passa res.
6: Moltes gràcies per participar en l'entrevista i fins la pròxima.

0: Cinera FM. Ryan Litzel.
1: Una pregunta, nois. Vosaltres sabeu quan i com es va inventar la música?
2: Jo sí que ho sé.
1: Ah, sí?
2: Clar, un pare i el seu fill Pachín viatjaven en un tren del recorregut. En això, que en aproximar-se al seu destí, el fill pregunta al pare, pararà papa, pararà Pachín, però el nen era molt insistent i no parava de preguntar, així que pararà papa, pararà Pachín.
3: Pararà papa, pararà Pachín, pararà papa, pararà Pachín, pararà papa, pararà Pachín.
1: Que malo.
4: Que malo.
5: Que dolent.
1: Ara, va, ara de debò. Sabeu com i com i quan es va inventar la música o no?
6: Doncs jo sé que va començar la prehistòria.
2: No suposo.
7: I sabeu quin va ser el primer instrument?
5: Un tambor.
7: Fred, fred.
5: Una guitarra.
7: Ui, congelat.
5: Un piano.
7: Mort per hipotèrmia. No, no i no.
5: Doncs quin instrument?
7: Doncs una flauta d'os durs.
5: Apa.
6: No m'ho pensava pas.
7: Mira que interessant.
2: Sí, és molt interessant.
7: És que veu que el primer exemplar que en van trobar té més de 42.000 anys.
0: Uau!
7: Sí, tanmateix, abans de les flautes és probable que els primers instruments fossin objectes de percussió, com ara pedres, fusta o pells d'animals que s'usaven per crear sons.
2: Que interessant!
1: Sí, si això us ha semblat interessant, en la següent secció flipareu, perquè parlarem de com la música pot afectar el nostre estat d'ànim. Així que no us desconnecteu perquè després d'aquesta cançó us ho expliquem tot.
5: Vale!

0: Noa, què passa amb els cascos?
1: És que estic escoltant música.
2: Doncs sembla que t'encanta el que estàs escoltant, perquè estàs molt content.
1: Sí, m'encanta. És una de les meves cançons preferides.
3: Quina cançó és?
1: És Sort de tu, d'Oques Grasses.
0: A mi m'encanta.
2: A mi no m'acaba d'agradar molt. Trobo que és una mica avorrida.
4: No hi sabeu que la música ens transmet emocions?
3: Doncs jo no en tenia ni idea.
1: Jo tampoc.
0: A mi la meva mare em va explicar que quan estàs trist busques cançons tristes i quan estàs feliç busques cançons alegres.
4: De debò, no ho havia pensat mai.
2: El meu pare és terapèutic i fa servir molt la música perquè diu que la musicoteràpia va bé per reduir l'estrès, disminuir l'ansietat i millorar l'estat d'ànim.
1: És veritat, quan estic cansat em poso música, relaxant per relaxar-me i em va molt bé.
3: També la música va molt bé per la memòria i la concentració.
0: No en tenia ni idea.
4: Doncs a partir d'ara escoltarem més música relaxant per recordar-me més de les coses.
1: A veure si és veritat.
2: Doncs la veritat és que t'anirà molt bé, perquè Imra, això de la memòria no ho portes gaire bé.
4: Ei, que de la majoria de coses me'n recordo.
0: Però què t'inventes? Si l'altre dia t'acabàvem de dir que hi havia de per dinar i al cap de 2 segons ja ens vas tornar a preguntar.
3: Serà millor que deixem el tema aquí, que us veig una mica crispats. Però mireu, jo us tinc una recomanació. Escolliu músiques que us agradin i feu-se una llista de cançons que us generin bon rotllo.
1: Ah, doncs és un bon pla.
0: Doncs jo en tinc una altra. Escoltar cançons positives amb lletra bonica.
4: M'agrada aquesta.
2: Doncs jo tinc una altra per si el que necessites és relaxar-te, que és triar músiques suaus i tranquil·les.
1: Ostres, doncs sí que és important la música.
0: Sí, molt.

0: ara ja sabem una mica sobre música, però a mi m'agradaria parlar amb algú que en sàpiga una mica més.
1: Com que amb algú que sàpiga més?
0: Doncs això... amb alguna mestra, per exemple, que a l'escola en tenim tres.
2: Ah, bona idea!
3: Mira, se m'acut que podríem parlar amb la Berna.
4: Sí, la Berna és molt bona idea, m'encanta.
0: Doncs ara connectarem amb l'Ona i la Naret, que li han fet una entrevista.
2: Som-hi!

0: Berna, moltes gràcies per concedir-nos aquesta entrevista pel programa especial que hem fet dedicat a Santa Cecília.
1: Ai, gràcies a vosaltres. És un plaer parlar amb aquestes noies tan grans.
0: Sempre has volgut ser mestra de música?
1: Realment no. Jo quan anava a primària, com vosaltres, tenia claríssim que volia ser de tot menys mestra. Després vaig passar la meva època que volia ser arquitecta, però també me'n va passar i finalment vaig pensar que em dedicava a la música. I la vida és complicada perquè guanyar-se la vida de músic és molt difícil i després se'm va donar l'oportunitat de ser mestra de música i estic encantada, o sigui que encara bo que no és fàcil guanyar-se la vida amb la música perquè així estic amb vosaltres i aprenent cada dia.
2: Per què et vas decidir dedicar-te a això?
1: Doncs suposo que tot és una mica, no?, que necessites un sou fixe perquè comences a veure que et vas fent gran i que un bolo de trompeta cada dos mesos no pots viure, però després vas veient que el millor és estar en contacte amb nens i nenes perquè t'ajuden a veure el món amb il·lusió i amb alegria i ajudar-los a créixer és una cosa magnífica.
2: Què és el que més t'agrada d'aquesta professió?
1: Doncs això, veure que tots naixem amb possibilitats i que aquestes possibilitats s'han d'anar educant amb esforç, amb constància, amb ajuda de les famílies, amb ajuda dels mestres que ens ajuden a veure les coses més completes, més obrir la ment, no? I aprendre. Aprendre, conèixer les coses ens ajuda a ser feliços.
0: Toques algun instrument?
1: Sí, jo vaig començar amb el piano i després, allò, l'etapa aquesta preadolescent que vols fer coses per enfadar els teus pares, vaig dir, doncs ara no tocaré el piano, tocaré la trompeta. I el meu pare em deia, no, que t'acabaràs al metro allà demanant i vaig acabar la carrera de trompeta, que em va encantar, però el que dic, no?, que

0: i de tornar-hi, tornar-hi, la música és el que ens ensenya, que escoltar és molt important per entendre l'altre, per entendre el món, i la música és imprescindible.
1: Què significa la música per tu?
0: Doncs això, la música és el llevar-se cada dia content, sense música, no? El soroll dels arbres, una cançó que et canta algú, la música teva preferida, que en moments tristos en tens alguna, en moments alegres una altra, i doncs és això, ajudar-nos a viure.
1: Podries entendre un món sense música?
0: Jo no, però crec que de fet ens anem adaptant, no? Primer ens imaginàvem un món sense pantalles i quan van aparèixer les pantalles ens imaginàvem que seríem més feliços i aprendríem moltes coses, i ara veiem que, no, que tots vosaltres esteu tan dependents de pantalles i que és perillosíssim. Entendre el món sense música vol dir que estem preparats per escoltar. Entendre el món sense respectar-nos el puc entendre, jo no. Si la gent fos més amic de la música, no hi haurien tantes guerres.
1: Gràcies per respondre's les nostres preguntes.
0: No, gràcies a vosaltres, ha estat un plaer. La Naret i la Ona, quines noies més meravelloses. Moltes gràcies a vosaltres.

0: Doncs ha arribat el moment de fer un Kahoot. Què et sembla, Marta?
1: Em sembla una idea meravellosa.
0: Anem a fer un Kahoot amb els nostres periodistes del Cinera que tenim aquí i que, bé, jo crec que abans de començar, jo crec que els tornem a presentar perquè doncs, aquí tenim el públic que els vol aplaudir i anem-los a presentar. Tenim aquí Noah. Noah, què tal? Com estàs?
2: Bé, estic molt bé.
0: Un aplaudiment, sisplau, per a Noah. L'Imran, com estàs?
3: Muy bien.
0: Tenim a l'Ainhoa, com estàs?
4: Molt bé.
0: A la Paula, què tal?
5: Bé.
0: I a la Marina, com anem?
6: Bé, genial.
0: Doncs vinga, comencem amb el concurs d'avui.
2: Ok.
0: A veure quin sap més de música. Avui anem a fer un Kahoot, com que estem fent el programa de Santa Cecília. Arriba el moment, doncs, de fer un Kahoot sobre aquest tema.
1: Molt bé.
0: A veure, cada pregunta té 4 opcions i només hi ha una resposta correcta, val? Llavors, a veure la primera pregunta. Atenció, que aixequi la mà qui la sap, val? Primera pregunta, a veure. Qui és Santa Cecília? 1, la patrona dels pintors. B, la patrona dels músics. C, una compositora famosa. O D, una ballarina romana. A veure, Noah, que has aixecat tu la mà.
2: La B.
0: La B, la patrona dels músics. Esteu d'acord?
7: Sí.
0: Vale, d'acord. Sí. Aquesta era fàcil, eh? Vinga, per començar. Sí.
1: Per començar una mica fàcileta.
0: Yes. Vinga, a veure. Atenció. Bueno, segona pregunta. Quin instrument té cordes? A, el tambor. B, la flauta. C, el violí. O D, el triangle. A veure, qui aixeca la mà?
1: Vinga. Marina.
0: A veure, Marina, quin és aquest instrument?
6: El violí.
0: Violí, la C, correcte.
1: Molt bé.
0: Home, per favor. A veure, anem a complicar una mica. A veure
1: vinga,
0: què tal.
1: Vinga, una miqueta.
0: La 3, pregunta 3. Quin d'aquests instruments és de vent? A, la tuba. B, el piano. C, el xilòfon. D, la bateria. A veure, tenim una mà aixecada. A què?
1: El Noah,
0: a veure...
2: La tuba, perquè és una de les coses... És un tipus de trompeta.
0: Molt bé, correcte.
1: Molt bé.
0: És un
2: tipus de trompeta.
0: Vinga, seguim. Pregunta número 4. Què és el ritme?
1: Ui.
0: A, una col·lecció de cançons. B, la velocitat d'una cançó. O D, l'ordre i la repetició dels sons en el temps. A veure, qui ho sap,
1: ostres,
0: això?
1: Ostres, tu.
0: A veure, va, vinga, va. Imran, va, a veure.
3: L'última.
0: La D, no estàs d'acord?
2: Sí.
1: A veure, torna a repetir la D.
0: L'ordre i la repetició dels sons en el temps.
2: Sí.
1: El ritme.
0: Doncs és correcte, enhorabona.
1: Molt bé, tu.
2: Molt bé.
1: Li haurem de passar aquestes respostes correctes a la profe de música.
0: Sí, per favor. A veure, i ara anem a una altra pregunta. A veure, i per això, mira, anem a posar una música que ens posi una mica en situació, que jo no sé si la sabeu qui és aquesta cantant, que és aquesta que sona ara. Aquesta pregunta té trampa. Bueno, la cantant és Rosalia, la Rosalia, eh? Però no, aquesta no és la pregunta.
1: Ah, vale.
0: No. Aquesta és la Rosalia amb el seu últim disc, que canta aquest Bergain, que és aquesta cançó que va treure fa poquet. I la pregunta número 5 és... Quin d'aquests compositors és clàssic? A, Rosalia. B, Mozart. C, Shakira. O D, Elton John. A veure, quin d'aquests compositors és clàssic?
1: Imran.
0: A veure, Imran.
2: La D.
0: La?
2: D.
0: La D.
1: Elton John.
0: Elton John. A veure.
1: Tothom està d'acord?
0: Esteu d'acord?
2: No.
0: Noa?
1: No.
0: A veure.
2: Jo crec que és Mozart.
0: És Mozart.
1: I les noies
0: I la
1: que
0: resta
1: diuen...
0: què dieu?
6: Sí, és Mozart.
1: Mozart.
0: Correcte, clar. Sí.
2: Molt bé, no.
0: Perquè la Rosalia utilitza la música clàssica, però clar, no és una compositora d'aquella època, lògicament.
1: Després d'aquesta secció, Juanito, podríem punxar una d'Elton John.
0: Elton
1: perquè
0: John.
1: Coneguin Elton John.
0: Elton John, sisplau, mita.
1: No?
0: Sí.
1: Vinga,
0: però
1: va,
0: la Rosalia...
1: que llenço la proposta.
0: Vinga, va. Vinga, anem per la pregunta número 6. A veure, 6. Què celebrem el dia de Santa Cecília? El dia dels dibuixants, el dia internacional de la pau, C, el dia de la música, o D, el dia dels esports? Va, Marina, a veure.
6: És la C, el dia de la música.
0: Aquesta era fàcil.
2: Molt bé.
0: Molt bé, Marina. Vale.
6: Gràcies.
2: La música.
0: I anem a la pregunta número 7. En queden dues. En farem 8. Diu, quin d'aquests instruments és de percussió? A, el clarinet. B, el tambor. C, l'oboè. O D, l'arpa. A veure, qui tenim per allà? L'Ainhoa?
1: Sí.
0: Ainhoa.
6: B, el tambor.
0: El tambor, correcte.
1: Molt bé,
2: Ainhoa.
6: Sí.
0: A veure, i ara anem a l'última, que també doncs és una mica complicada, però home, jo crec que ho sabreu. Vinga, va. Última, vinga, The Last One. Quina família d'instruments fa el so bufant aire a dins? A, instruments de corda. B, instruments de metall. C, instruments de percussió. O D, instruments electrònics. A veure, quina família d'instruments fa el so bufant a dins? A veure. Vinga, a veure, qui ho sap?
1: Te torno a repetir les opcions.
0: A, instruments de corda. B, instruments de metall, de percussió o electrònics. Quina família d'instruments fa el so? Fa so bufant, quan bufem aire a dins.
6: Crec que és la...
0: A veure.
1: A veure.
0: Atenció.
1: Noa, què dius tu?
0: Noa.
2: Els de metall.
0: Seran els de metall?
1: Seran els
0: sí.
1: de metall? Jo
0: no.
1: És que esperava una altra opció.
0: Doncs mira, doncs són els de metall, correcte.
1: Molt bé.
2: Molt bé, Noa. Perquè estan fetes, perquè les trompetes estan fetes de metall.
0: Correcte.
1: Però jo esperava l'opció instruments de vent.
0: Doncs mira, doncs no. No. No hi és.
2: Jo també l'esperava.
1: Per tant, són uns crats,
0: Escolteu-me, felicitats, enhorabona, un aplaudiment per tots vosaltres.
1: Molt bé.

0: Doncs, nois i noies, m'ha agradat molt parlar de Santa Cecília.
1: Sí, ha sigut molt xulo.
2: A mi també, m'ha encantat.
3: Quin dia més divertit.
4: Ja, jo he après moltes coses de la música.
0: A mi m'han fet moltes ganes de donar... A mi m'han fet moltes ganes de tocar algun instrument. A vosaltres, no?
3: Tens raó, no. A mi sí.
1: Doncs ara m'apropo a l'escola de música a veure si tenen places.
4: Ei, per mi també.
0: I jo també.
3: No us oblideu de mi.
2: Ni de mi, que jo també vull anar.
1: Doncs tots i totes cap a l'escola de música.
4: Ei, però primer haurem d'acomiadar-nos, no?
0: Home, és clar.
3: Doncs fins la setmana vinent.
2: Ens tornarem a trobar aquí dimarts a les 6 al...
5: Cinera FM! Adéu!

0: Ràdio Arenys.
1: La meva filla té problemes amb l'anglès. Diu que no li agrada i que no ho retén.
2: Doncs jo el porto a English Center i estic encantada. Ja fa uns quants anys que hi va, i ara resulta que és l'assignatura en què et treu millor nota. Pensa en anglès, mira les pel·lícules en versió original. És increïble el canvi que ha fet. He confiat sempre en English Center. Té un equip de professionals excel·lents que porten més de 35 anys ensenyant i preparant per als exàmens oficials de Cambridge amb uns resultats excepcionals. A sobre, per als més petits, fan Magic Class, on els nens aprenen jugant, cantant, pintant i escoltant contes. T'ho aconsello 100%. Si la portes a Arenys de Munt, són a la Riera Francesc Macià 85 i has de parlar amb la Marina. I si la portes a Arenys de Mar, són a la Riera Parafita 72 i has de parlar amb la Lourdes.
1: Ah, doncs perfecte. Demà mateix hi passaré. T'hi esperem. English Center. Passió per l'anglès.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
7: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 0238 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
8: Els diumenges a Ràdio Arenys... Enric Sierra t'apropa l'actualitat del poble amb un equip de primera. Fede Sadó, Xavi Salmanyà i Toni Pardo t'expliquen la realitat més propera. El Dominical, cada diumenge a partir de 11:45 a Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Benvolguda audiència, us donem la benvinguda al Cercle dels Mentiders, el vermut d'històries dels dilluns al migdia a Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM, amb l'Albert Estengre i la col·laboració de Joan Carles Martín.
1: A l'enemic, el dimoni o Satanàs que portem dins, ni volent se'l fa fora del tot. Al començament de tot el que coneixem, només hi havia el Pare Etern, però en hores baixes, deprimit, es qüestionava ell mateix. Havia arribat a la conclusió que basar l'existència només en si mateix no és bo, que tot pren sentit quan et dones d'alguna manera als altres. Però com que només hi era ell, donar-se, estimar, era quelcom impensable. Amb aquests pensaments es deprimia fins al punt de plantejar-se el ser-hi o no ser-hi, tal com també va dir aquell poeta. Però com que l'opció de no ser-hi era realment difícil, perquè demanava imaginar-se la buidor total, un estat d'abstracció que cansava només d'atinar-hi,

0: Estava deprimit. Perquè el Pare Etern, que ho sapigueu, diu que és amor, donar-se als altres, que justament és això el que dona sentit a la pròpia existència. I la seva d'existència era molt trista, perquè només hi era ell i no sabia què podia estimar. I aleshores pensava, doncs, potser que t'extingeixis, però tampoc no sabia pas on anar, perquè no hi havia res més, i extingir-se és un concepte una miqueta estrany. I, de fet, l'extinció encara no l'havia inventada, perquè era ell l'encarregat de crear totes les coses. I crear les coses de zero costa, costa molt. Doncs bé, d'aquesta manera com estava allà capficat amb tota aquesta idea, va prendre la decisió de crear alguna cosa. I va començar a rumiar i a rumiar i a rumiar, i de cop i volta es va sorprendre ell mateix perquè tenia fred justament a dos dits. El que li havia passat és que, rumiant, allò que no te n'adones, que mires en el buit, sense adonar-se'n, s'havia ficat un dit al nas i havia fet una burilla, i amb els dos dits l'anava remenant, i vet aquí que quan allò se li va refredar és quan va reaccionar i va pensar: què estic fent, què tinc jo en els dits? Aleshores, amb l'altra mà, per poder veure allò que tenien els dits, va fer un gest que jo no sé ben bé quin era, i va crear una mena de sol, una claror, el que ara en diríem una estrella. I aquella estrella ho il·luminava tot. Bé, il·luminava el buit, que no hi havia res més. Només hi era ell i allò que ell volia veure. I ara, de cap de les maneres, amb la dreta, que és la mà de fer les coses, de crear-les, no puc pas tenir-hi això. Com que no sabia on llançar-la, es va posar la burilla a la mà esquerra, que era, mira, era l'esquerra. I va continuar rumiant i pensant, li va passar exactament el mateix 7 vegades. I 7 vegades va ficar aquella burilla dintre de la mà esquerra, on la burilla cada vegada ja era més grossa, i quan va ser prou grossa que el va desestabilitzar, no podia pensar en una altra cosa, i va penjar aquella burilla al davant d'aquella mena d'estrella que ho il·luminava tot. I ara l'estrella il·luminava la burillassa aquella, i mirant-la, ja va veure que no crearia res més, de manera que valia la pena aprofitar allò. I com que no li agradava, perquè a més s'estava tornant més d'una banda que no pas d'una altra, li va donar un cop, i aquella burillassa va començar a fer voltes i a fer voltes i a fer voltes per no cremar-se tot d'una, sinó que s'anava cremant de totes bandes, com si fos un pollastre a l'as. I perquè això no passés, que era l'única cosa que se li havia acudit, l'única cosa que havia creat, va treure una mànega vés a saber d'on, que això li va sortir tot sol, i va començar a omplir aquella burillassa d'aigua. I allò es va convertir en una gotassa blava, molt maca, en el mig del no-res. I això ja li va agradar. Va pensar: mira, no sé ben bé què és, però és maco. I les coses maques ja es fan mirar per si soles. Però tampoc no massa estona, perquè si només són maques, si no són interessants, també cansen. I quan va veure això, que la visió d'aquella gotassa blava i maca ja el cansava, el Pare Etern, escolteu ben bé, va fer: oh! I aquesta alenada que li va sortir enmig del no-res, que és fred, va ser una alenada que es veia, aquell vapor que ens surt quan fa tant de fred. I va pensar: mira, una altra cosa que m'ha sortit. Va agafar aquella alenada i, sense dubtar-ne, la va llançar cap a la gotassa. I li va començar a donar noms, el primer que li va passar pel cap: tu seràs tal. I va repetir aquesta alenada una i una altra vegada i una altra encara, de manera que va omplir aquell gotassa de ple d'éssers que a la seva manera havia creat. No els veia, perquè es convertien en éssers just quan tocaven l'aigua. I en allà s'hi estaven, i anaven xerbotant, i es veia que aquella gotassa tenia vida. I això, amb ell, ja li va agradar. No sabia ben bé què és el que havia creat, però alguna cosa era, i es movia. De moment, ja en tenia prou.
1: Va crear la terra i hi va posar molta vida, però una mica a la babalà. Després de ben observar-la, va veure que no n'hi havia prou. Tota aquella vida donava vida, sí, però al cap de poca estona de mirar-la, com que no hi havia cap conflicte, perquè ho va fer tot de manera que res no hi faltés, aquella creació no l'acabava d'omplir. Era avorrida, perquè no el necessitava. Llavors va decidir crear alguna vida

0: amb la qual poder-s'hi relacionar. I diuen que copiant-se a si mateix va aparèixer l'home. De seguida, però, va fer la primera correcció, perquè va pensar que, com que l'havia fet com ell, l'home segurament també acabaria sentint-se sol. Sembla ser que aquí va néixer el mètode d'assaig i error, que tantes vegades s'ha dit que fa servir l'evolució, o més ben dit, que també fa servir l'evolució. Com que el més fàcil no era fer-ne un altre d'home, sinó dividir el que ja tenia, i com que l'havia fet de fang, el va posar en remull, i quan allò va estar ben estovat, en va fer dues parts, la suma de les quals era l'home que ell volia. Així, tenint la perspectiva que dona el tracte amb un complementari, viure sempre seria més fàcil. Però la cosa no va anar com esperava. Aquelles dues parts es complementaven bé, però res més. Ell mateix ho havia creat tot de tal manera que, com que hi havia de tot, enlloc ningú creava cap conflicte. I, per tant, Adam i Eva, amb prou feines si es parlaven, no calia. El pare etern tornava a estar deprimit. Malgrat els esforços, tornava a sentir-se sol. Hi ha una dita que diu: la necessitat no té llei i fa espavilar. Crear cansa i costa, sobretot si es crea de zero, perquè no es tenen referents de res, com va ser el cas del pare etern. Va pensar que potser l'error havia estat posar l'home en el paradís i que segurament una mica de complicació l'espavilaria. Potser perquè ja estava cansat de tanta creació, li va semblar que aquella dita, que contenia tanta saviesa, era genial. I va decidir enviar un àngel a la Terra per veure si, per segona vegada, corregia la seva creació. Es veu que va ser una feina fàcil. Només va caldre fer que l'home se sentís menys tingut per fer que comencés a mirar cap al cel buscant un pare etern del tot decebut. S'havia tornat a equivocar. L'home se li assemblava, però no era ben bé com ell. I això ja era més difícil de solucionar. Avui al programa tenim la sort de... o la mala sort, o bé, l'oportunitat d'entrevistar aquell àngel que el Pare Etern va enviar a la Terra. Endavant, Joan Carles, quan vulguis.
1: Sí, bon home.
2: És a mi?
1: Sí, sí, aquí mateix, sisplau.
2: Ah, molt bé, molt bé. De res, de res.
1: Que vol un got d'aigua?
2: No, i ara, de cap de les maneres, l'aigua espatlla camins.
1: Tenim un personatge gran, molt gran, que té molts més anys de vida que tots nosaltres junts. I no vull dir que tota l'audiència junta. Pot dir que tota la humanitat junta. Té un aspecte aparentment normal, fins i tot de bona persona. I ningú diria que tenim davant nostre el diable. Bon dia.
2: Per què bon dia?
1: Tant és. Com prefereix que li diguin? Dimoni? Diable? Satanàs? Lucifer? Belzebú?
2: Bé, miri, si vol, pot dir-me Àngel.
1: Perdoni? Àngel? No ho entenc.
2: Home, bé, és igual. Digui'm com vulgui.
1: Bueno, en quin moment decideix fer el mal?
2: El mal? Per qui? Jo? Pobre de mi, si jo sóc una víctima?
1: Víctima de què? Víctima de qui?
2: Ja veig que vostè no sap ben bé a qui està entrevistant.
1: Ai, doncs vostè em dirà, no tinc pas davant el dimoni, el diable, el paradigma del mal, i si no, què? A més, em diu que és víctima, i que li digui Àngel...
2: Sí, perquè ho sóc. Miri, ha de saber que jo no sóc el paradigma del mal. Jo no vaig fer res malament. Jo li vaig fer cas al Pare Etern, que em sembla que és qui ha anat escampant la meva maldat. De manera que ja ho veu. Justament, el Pare Etern és de qui jo en sóc víctima.
1: Vostè vol aixecar la camisa a mi i a tota l'audiència? Encara es farà creure que el Pare Etern té culpa d'alguna cosa, quan en realitat és guia de les persones que volen fer el bé.
2: No ben bé, i jo, que sàpiga que jo també el vull fer el bé.
1: Però, doncs resulta que vostè és, per tothom, la representació del mal.
2: Sí, ja ho sé, ja ho sé. Però, cregui'm, no és pas culpa meva.
1: Ai, miri, no entenc res.
2: Sí, ja ho veig, que no entén res. I em sembla que és perquè deu pensar allò de la infal·libilitat. Sí, home, que el pare etern és l'ésser infal·lible. És això, oi? No, no, no, no faci aquesta cara. Si l'entenc. I ara, a més, jo li dic que sóc la víctima justament d'ell. I, esclar, amb la fama que tinc... No, sí, ja... Si m'ho permet, m'explicaré. Tot va començar quan ell, veient tota aquella vida que havia posat a la Terra, es va sentir sol i va decidir posar-hi un altre ésser amb qui poder-s'hi comunicar. I, aleshores, va fer a l'Adam i a l'Eva. Quan va tornar al cel, ens va explicar a tots els àngels que havia fet un ésser justament com ell. Nosaltres, els àngels, tots vàrem arronsar el nas. Llavors va ser quan es va enfadar més encara. Va dir-nos que, com a gran creador, ell era infal·lible, i ai del qui digués una altra cosa. I, és clar, tots vàrem callar, però, com tothom sap, les coses, és difícil que sortim bé a la primera. I així va ser, però no li podíem dir res. Quan hi va tornar a la Terra, va veure que aquella parella no era pas com ell, que analitza i rumia totes les coses per treure'n l'entrellat. Ans al contrari, Adam i Eva eren el mateix que els altres animals. Menjaven, bevien i dormien i tant que i poca cosa més. Llavors, decebut, es veu que se'ls va mirar i va dir allò que no tothom ha acabat d'entendre. Me'n vaig, perquè no us penseu que sou les úniques ovelles que estim. I sí, se'n va anar, això sí, però amb el temps va tornar a la Terra, sense admetre, això sí, res del que havia fet.
1: Què és el que no va admetre?
2: Que s'havia equivocat, que no era infal·lible.
1: Però tot això no té res a veure amb el que ha fet que vostè, el dimoni, sigui el paradigma del mal.
2: Bé. Escolti'm una mica més i ho veurà. Com que, efectivament, l'Adam i l'Eva eren una mica babaus...
1: Home!
2: Sí, una mica babaus, deixi que li expliqui. Només pensaven a menjar i a dormir, i ja li he dit que poca cosa més. Doncs bé, en aquell paradís, com que ho tenien tot a mà, no calia rumiar gaire i en res més. Doncs això, com que eren una mica babaus, el pare etern li va fer vergonya haver-los fet com ell. I per mirar d'arreglar-ho una mica, em va venir a buscar per demanar-me que els anés a veure si els espavilava un xic, a veure si d'alguna manera aconseguia que miressin el món amb una mirada una mica crítica, com ell.
1: I llavors va ser quan se'ls va fer fora del paradís.
2: Això va ser una cosa inevitable, però la meva feina va ser ben feta. Evidentment, vaig fer el que el pare etern em va manar, i ara comprendrà que, tal com li he dit abans, jo sóc la víctima d'ell, perquè després de fer ben fet tot allò que em va encomanar, he de callar i permetre que vagi escampant a tothom i per tot arreu que jo sóc el dolent. Tot perquè va ser ell el que es va equivocar i no ho vol reconèixer.
1: Així la culpa és del pare etern.
2: M'agrada que hagi arribat a aquesta conclusió tot sol.
1: Em penso que sí que m'està aixecant la camisa. És ben cert que el dimoni té fama de convèncer de coses que no són veritat, d'enganyar.
2: Miri, pensi el que vulgui. Jo no sé com més explicar-li. Si li sembla que l'enganyo, me'n vaig, eh?
1: No, que encara tinc unes quantes preguntes per fer-li.
2: Doncs digui, aprofiti, que ara sóc aquí.
1: Els àngels són blancs i vostè negreja.
2: Sí, va ser ell el que m'hi va tornar negre. I acte seguit va crear aquella dita que diu «La culpa és molt negra i ningú la vol».
1: I què?
2: Home, i què? Doncs que dient això, com que ell havia dit allò altre, ningú en va voler parlar més. I així, d'aquesta manera, s'assegurava que ningú es creuria mai que ell s'havia equivocat, si és que jo ho arribava a dir algun cop. Ves, per això és que negrejo.
1: Bueno. Podem començar l'entrevista que li volia fer?
2: Sí, home, sí, és clar que sí. No seré pas jo qui el vulgui convèncer de fer una cosa que vostè no en té ganes.
1: Ja. Escolti'm una cosa. Com s'ho fa, vostè, per estar a tot arreu?
2: Sóc a tot arreu perquè sóc a dins vostre, a dins de les persones. Perquè tots sou fills d'Adam i d'Eva. I amb Adam i Eva vaig fer molt bona feina, la que se'm va encomanar.
1: Amb això de que tots el portem a dins nostre, ja m'ha contestat totes les preguntes. Perquè si el portem a dins nostre, som nosaltres els que fem el mal, i no vostè.
3: La ràdio que ens fa viure la literatura. El cercle dels mentiders.
4: Una vegada, el genial i savi dimoni va tenir una idea, que la seva manera era bona. Quan va veure que la Dan anava a treballar, ell se'n va anar a veure a l'Eva i li va demanar un favor. Eva, si us plau, cuida'm el meu fill, que té una sèrie d'encàrrecs i feines per fer i no el puc cuidar i necessita que algú estigui per ell. Eva de seguida li va dir que no, de cap de les maneres jo no puc, que ja tinc prou feina per culpa teva i que per això amb l'Adam hem decidit que de cap de les maneres et farem cas. Però el dimoni, sabent que Eva ja era mare, va ser molt convincent i li va fer veure la necessitat de cuidar en el seu fill, encara que ell fos el dimoni. I Eva va entendre-ho i el va acceptar. Però escolta'm bé, vine a buscar el teu fill abans de que torni l'Adam, perquè si no ens barallaríem entre nosaltres i això sí que no ho vull consentir. El dimoni li va dir que sí, que és clar que no patís, i el dimoni se'n va anar. I evidentment el dimoni no va tornar abans que l'Adam. L'Adam va tornar primer, i quan va veure que el fill del dimoni era allà, amb la seva esposa, amb l'Eva, a casa seva, es va enfadar, es va posar que tu no vulguis. Va agafar el fill del dimoni, el va matar i el va enterrar allà mateix. Quan l'endemà l'Adam ja era fora, el dimoni va tornar i li va preguntar pel seu fill i Eva, tota compungida, li va dir: "Ai, noi, mira, ha passat això. Com que no vas venir-lo a buscar abans de que tornés l'Adam, l'ha matat i ara ja..." I el dimoni, amb mig somriure en els llavis, li va dir: "No t'amoïnis." Se'n va anar cap allà on hi havia el seu fill enterrat, va fer un sot i va allargar-li la mà en el seu fill, que de seguida va reviure i se'n va anar amb ell. Al vespre, el dimoni va tornar a demanar-li a l'Eva el mateix i li va costar una mica més, però va aconseguir convèncer-la i Eva es va quedar amb el fill del dimoni per segona vegada. I per segona vegada el dimoni va trigar molt i molt a tornar. I per segona vegada, l'Adam va arribar a casa seva abans de que el dimoni vingués a buscar el seu fill. I quan l'Adam va veure un altre cop el fill del dimoni a casa seva, el va agafar i va dir: "Ara sí que no el podrà tornar a reviure." El va agafar, el va cremar i aquelles cendres les va enterrar. I quan el dimoni va tornar, amb el mateix somriure, li va dir a l'Eva que no s'amoïnés, que no passava res. Va remoure la mà i els aires li van emportar les cendres del seu fill a la mà, que es va tornar a compondre i a la vida. I l'endemà al vespre, una altra vegada la mateixa història. El dimoni va anar a veure l'Eva i encara li va costar més, però també la va convèncer. I l'Eva es va quedar amb la criatura i l'Adam també va tornar abans que el dimoni tornés a buscar el seu fill. I aquesta vegada l'Adam va resoldre que de cap de les maneres el fill del dimoni tornaria a la vida. El va matar, el va cremar, i de les cendres que en varen quedar, li va demanar a l'Eva que en fes uns crispells, i aquells crispells se'ls varen ben menjar. I l'endemà, quan el dimoni va tornar, va trobar a l'Eva plorant, plorant i plorant. "Mira, aquesta vegada sí que no podrà reviure el teu fill, perquè el teu fill, de les cendres que em varen quedar després de cremar-lo, em varen fer uns crispells i ens els varen menjar i els tenim dins nostre." I el dimoni, amb un somriure que aquesta vegada no podia dissimular, es va mirar l'Eva i li va dir: "Tranquil·la, Eva, no passa res. El meu fill és just allà on jo volia que fos."
5: Ràdio Arenys.
1: I manté una bona relació amb els àngels?
2: No, ni ganes, perquè tots són allò que vostès en diuen uns pixafredes. Jo sóc l'únic àngel amb criteri, cregui'm, l'únic. Per això el Pare Etern em va encomanar aquesta tasca. I per això he caigut en desgràcia, perquè vaig fer massa bé aquesta feina. I el Pare Etern, quan es va adonar que s'havia equivocat, ja se'n va cuidar prou bé de que cap més àngel fos com jo. I ara tots els àngels li riuen les gràcies, i a mi em gira la cara perquè jo no li ric cap gràcia.
1: Escolti'm una cosa, i vostè no es cansa de fer sempre el mateix?
2: De fet, sí que m'encanso, sí. A mi m'agradaria estar tranquil, però miri, no puc, perquè sempre he de viure la realitat i no el que em volen fer entendre. Tothom vol que sigui un xai, i jo de xai no en sóc. Miri, jo estic cansat que em vulguin aixecar la camisa. Vostè no ha sentit mai aquella dita que diu que massa bo vol dir ser tonto o babau?
1: Veu, vostè m'està dient que vostè és dolent.
2: No, jo li estic dient que jo sóc realista.
1: Bé, veig que no estem arribant enlloc amb aquesta entrevista. Canviant de tema, també té vostè una vessant artística. perquè cada Nadal va pels teatres del país representant els Pastorets.
2: Just a la fusta, sí, senyor. I aquí és on es pot confirmar allò que jo li deia, que els àngels són uns pixafredes. I al seu darrere, una mica tothom també ho és. Com pot ser que es consideri que és bo tot el que diu Sant Miquel, l'arcàngel, aquell que surt en els Pastorets? El fill pròdig el convenç que el millor que pot fer és fer el que no té ganes de fer. Viure amb el pare i el germà, no divertir-se. Fer el que se suposa que la seva mare volia que fes, que en realitat no recordava perquè era morta de feia temps. És una cosa horrorosa el que s'expliquen allà en els Pastorets. Horrorós. I també és horrorós com em deixen a mi en aquella obra de teatre. I això fa evident que la meva feina encara en aquest món no s'ha acabat. I faig molta falta en aquest món encara. Molta. Si vol, li explico per què.
1: Vol que li digui? Em sembla que val més que no. De la manera que em parla ja me'n vaig fent una idea. I una altra qüestió. De vivències, tots sabem que n'ha tingut tantes que ens faria falta moltes vides només per saber-ne la meitat. Però ens podria explicar alguna que li cridi especialment l'atenció?
2: Sí, miri, l'última. Darrerament, el que passa en el món em preocupa molt. Com pot ser que quan apareixen persones que saben el que volen, gairebé tothom se'ls hi posi en contra? Com pot ser això? On s'entén? Com és que no els fan servir de model de comportament per tots?
1: Qui vol dir?
2: Sí, home, aquell rus, aquell americà, aquell jueu i uns quants d'altres, no gaires, no masses, dissortadament. Aquests són els models a seguir. Però que no ho veu? Ja sap de qui li parlo, oi?
1: Sí, sí, i tant, i tant. El que jo veig és que el món és ple d'injustícies.
2: Ai, bona paraula, aquesta. Justícia, bona paraula i estranya.
1: Per què?
2: Perquè és mentida. La justícia no és una cosa natural, és una cosa inventada. Que no veu que tots els que diuen que són justos s'han de reprimir d'allò més?
1: Però llavors tot seria un caos.
2: Però tot seria natural.
1: Bé, miri, se'ns està acabant el temps de l'entrevista.
2: Ja veig que té por d'alguna cosa.
1: Amb el pròxim convidat mirarem de fer les paus amb l'audiència.
2: Ai, no m'ho digui, que convidaran el Pare Etern. Que tinguin sort, a veure si el troben, perquè ell, molt bo, sí, però no se'l veu mai enlloc. No ve gaire, no. Jo ara sóc aquí, pregunti'm, aprofiti, pregunti'm més coses.
1: Miri, és que se'ns ha acabat el temps. Deixem-ho córrer.
2: Bé, el que vostè digui. Aquesta és bona. Nois, de cara a la setmana que ve tingueu-me a punt la disfressa del Pare Etern, perquè em trucaran. Em sembla que em voldran parlar.
5: Mentider.
6: Mentidera, tu.
7: Mentidera.
6: Mentidera.
5: Sí, què? Que no t'agrada?
8: El Cercle dels Mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
9: Els que expliquem històries...
5: A Radio Arenys en tenim un.
9: De què?
5: D'aquests cercles.
9: Mentides, mentides i més mentides.
8: Els dilluns o a l'hora que vulguis, al podcast.
2: Bé, i fins aquí les mentides per avui. Si més no, les nostres. La pròxima setmana tornarem puntualment amb el Cercle dels Mentiders farcit d'aquelles mentides que fan de tan bon escoltar a l'hora de fer el vermut. Fins llavors. Adéu-siau.
10: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
11: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
12: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
11: Obrim des de primera hora del matí. dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
12: Dilluns, dia de descans.
11: Telèfon 93 792 35 46.
12: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
6: Finques Blaumar.
7: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
6: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
7: 93 792 0440.
6: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
7: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
13: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
14: Com pot ser, si sempre feu fotos?
13: Sí, però no són de veritat.
14: I si li regalem un reportatge?
13: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
15: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
16: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
17: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
16: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
18: Nou Confort, Lampisteria General. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
10: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Sabies que...
1: A Austràlia hi ha un riu que brilla en la foscor. El riu Mosquito, a Tasmània, és llar d'un fenomen natural anomenat bioluminescència, causat per milions de petits organismes coneguts com a dinoflagel·lats. Aquesta brillantor passa perquè els dinoflagel·lats produeixen un enzim anomenat luciferasa, que reacciona amb l'oxigen generant llum com a mecanisme de defensa o comunicació. El fenomen és més visible en nits sense lluna i en aigües càlides, cosa que el fa especialment notable a l'estiu. Fotògrafs i turistes acudeixen a capturar aquesta meravella, que també es veu a altres llocs del món, però la puresa de l'ecosistema de Tasmània ho fa únic. Tot i que és bonic, els científics adverteixen que l'excés de nutrients per activitat humana podria alterar aquest equilibri natural.

0: Sabies que...
1: En cambres anecoiques, dissenyades per absorbir pràcticament tot el so, el nivell de soroll és tan baix que gairebé no existeix eco ni reverberació. Quan una persona hi entra, deixa de percebre sons externs i comença a sentir només el seu propi cos, el batec del cor, la respiració i fins i tot petits moviments interns. Si l'exposició es prolonga, el cervell pot començar a generar sons o percepcions inexistents, com brunzits o veus molt suaus. Això passa perquè el cervell està acostumat a rebre estímuls constants. Quan no n'hi ha, tendeix a omplir el buit. Algunes persones també perden la noció de l'equilibri, ja que el sistema auditiu ajuda a orientar-se a l'espai. Per aquest motiu, gairebé ningú pot romandre molta estona en silenci absolut. Aquest fenomen mostra que el cervell no és un receptor passiu, sinó un generador actiu d'experiències. El que percebem com a realitat depèn en gran part de l'estimulació contínua que rep el nostre sistema nerviós.
2: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Alemanya assenyala Rússia com a responsable de l'intent d'atac amb drons carregats d'explosius contra l'aeroport de Leipzig a principis d'agost. El ministre d'Exteriors d'Alemanya ha assegurat que la investigació ha detectat coincidències entre el patró de l'atac, els aparells i la tecnologia utilitzada i els mètodes emprats per Moscou en la guerra contra Ucraïna. Segons el ministre, l'incident forma part d'un seguit d'activitats destinades a desestabilitzar Alemanya. Per cert, que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, mantindrà el viatge a Kiev, a Ucraïna, tot i l'avís que li han fet arribar de l'ambaixada espanyola sobre l'increment d'atacs russos a la capital ucraïnesa. Finalment, però, viatjarà amb una comitiva més petita de la prevista inicialment. Collboni argumenta que la intenció de Rússia és aïllar Kiev a través dels bombardejos i que per aquest motiu manté intacte el compromís de visitar el país en guerra aquest dijous, dia 3 de setembre. 5 anys després de l'alliberament de peatges, la sinistralitat a Catalunya s'ha reduït a totes les vies, a excepció de l'AP7. La raó és l'increment de trànsit que ha experimentat amb puntes de fins a 150.000 vehicles en alguns punts. Per això, són les solucions que hi ha sobre la taula per part del govern, una d'elles, si més no, és dels peatges variables. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
2: Nosaltres, si en aquest grup se'ns pregunta, hem d'explicar que Europa va cap a peatges variables. No estic dient que hi hagi d'anar a Catalunya, però hem de veure què està passant a Europa. El variable té de virtut que unes hores pagues menys o unes hores no pagues. I pagues en funció dels quilòmetres que fas.
1: Una setmana després del fort temporal de pedra, aigua i vent a Tarragona, la ciutat es va refent i recuperant la normalitat, però amb desperfectes encara visibles i altres que s'han anat reparant. Ara la tasca feixuga passa per reclamar els danys a les companyies d'assegurances. Els bombers van arribar a fer 200 serveis en espera. Ho explica Gerard Domènech, tècnic especialista d'operador de control dels bombers.
3: Cadascun dels operadors que hi havia a la sala podia arribar a tenir 100 i 200 serveis per gestionar. Arbres caiguts, vidres trencats, pàrquings inundats, cotxes atrapats, si no hi ha risc per persones, es va fent una priorització segons la gravetat.

0: Ments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
2: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
3: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33. Telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
4: Ràdio Arenys, la primera en arribar.
5: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
6: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant en Francesc Coll.

amics oients de Ràdio Arenys, en el programa del Punt de l'Interrogant. Sigueu benvinguts. Gràcies per deixar-nos entrar en les vostres llars. Avui comencem amb aquesta presentació una nova temporada del programa del Punt de l'Interrogant, la temporada 2026-2027, amb l'edició número 24. La comencem amb una veritat simple. Biològicament, tots som iguals. Dos ulls, un cor, la capacitat de riure i de plorar. Els drets, la dignitat i el valor no es mesuren en colors ni en cognoms. Per tant, en l'essència, ningú neix per sobre ni per sota de ningú. Des de la psicologia s'anomena igualtat d'estatus humans, mateix cervell per aprendre, mateixa necessitat d'afecte. Aleshores, què ens fa diferents? No és el cos, és el món interior, que fa moure l'exterior. El tret diferenciador és el que cada persona pensa. Pensar és el nostre llenguatge amb la realitat. I cada ment fa preguntes. Qui sóc? Què val la pena? Com vull viure? Aquestes preguntes sorgeixen soles, són humanes i inevitables. Aquí ve la part humanista i pedagògica. Educar és aprendre i respondre's bé, perquè la manera com et dones la resposta fa la diferència. Dos persones poden tenir la mateixa por, però una la mira amb curiositat i l'altra amb fugida. Dos poden rebre el mateix fracàs. Un hi llegeix aprenentatge i l'altre veredicte final. El pensament, doncs, és com un mestre intern que entrenem cada dia. Si el nutrim amb dubte honest, escolta i valors, creix en llibertat. La coherència ens fa discernir allò que, si pensem, ho podem fer possible amb el nostre cos. El pensament i acció fan una persona humana lliure i compromesa amb la vida i amb si mateix. Si el deixem en pilot automàtic, repeteix la por, el judici i la ràbia. Per això, la igualtat és el punt de partida i el pensament...

0: és el camí. Nosaltres cada setmana posem el punt i vosaltres hi poseu la resposta. Al programa del punt de l'interrogant, tot el seu equip hem estat treballant tot l'estiu per esbrinar quins interrogants ens calen per avançar com a humanitat, com a persones humanes. Volem ajudar, tal com diu la nostra introducció, a les persones que saben escoltar, en tenir una nova mirada en el seu interior i, amb aquesta perspectiva nova, saber avançar vers un món nou, no en caure i ensopegar en les pedres que la vida hi posa. Farem possible aquesta edició número 24 Eva Xalà, Rubén Anaya, Montse Bea, Manel Benito, Montse Pera, Carles Ubach, Francesc Coll, Xavier Coll, Consol Corrius, Maria Àngels de Miquel, Clàudia Fernández, Octavi Garcia, Vicenç Ibáñez, Franzina, Jaume Andreu, Maria José Leiva i Malizondo, Joana López, Montse Macanàs, Josep Mercè, Jordi Mora, Yolanda Montero, Ramon Moreno, Joaquim Palomar, Rosa Puertas, Gemma Puig, Joan Ripoll, Júlia Robles, Pau Roig, Carme Saumell, Jordi Serra, Lluïsa Soler, Roser Soms, Fina Trullàs, Carmen Vera, Assum Vitòria, Jordi Saragossa i els serveis tècnics de Ràdio Arenys, en Joan Bosch. Tots plegats, cuidem el que pensem, perquè allà on s'escriu i diem, som qui acabem sent. Bé, doncs avui és el primer programa i el comencem amb l'interrogant. L'educació que hem rebut de petits ens genera problemes quan som adults? Aquí, doncs, avui farem possible aquest programa la Yolanda Montero. Què tal, Yolanda?
1: Molt bé, molt contenta de començar aquesta nova edició del punt de l'interrogant.
0: Perfecte, gràcies a la Yolanda, ve de la Granada.
1: Del Penedès, soc maresmenca, soc de Mataró.
0: Ja, però et desplaces i és un mèrit, eh? Gràcies. També està amb nosaltres la Montse Bea. Què tal, Montse?
2: Molt bé.
0: L'estiu bé?
2: L'estiu super.
0: Estàs morena, eh?
2: Estic morena, sí. Per primer cop en molt de temps, eh?
0: Bé, tot ens toca mereixer, també,
2: eh? Doncs morena d'Arenys de Mar, que consti.
0: Ens hem de premiar de tant en quant, també, sí. Molt bé, també està amb nosaltres la Maria José, què tal?
3: Hola, molt bé, Francesc.
0: Sí? També has gaudit de l'estiu?
3: Sí, sí, el que he pogut.
0: Molt bé, perfecte. I també està amb nosaltres el Joaquim Palomar. Què tal, Joaquim?
4: Molt bé.
0: La neta bé?
4: La neta bé, tothom bé.
0: El Joaquim ha sigut avi.
4: Sí. És un altre grau.
0: Molt bé, i tal com us he dit, un servidor, Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Doncs, sense més preàmbuls, comencem el programa. Avui ens el presenta la Yolanda Montero, que és l'educació que hem rebut de petits en genera problemes quan som adults, com vulguis.
1: Doncs quan vivim una situació que ens aclapara és perquè ens toca una de les fibres més sensibles a la nostra vida. Passa totalment desapercebuda, de manera que es fa difícil treure-la de sobre. Forma part del que rebem de l'entorn més immediat que ens acompanya els primers anys de vida, de l'aprenentatge rebut al primer nucli de socialització, la família. Es tracta de les mancances. Dit així, sé que sona estrany. Provaré d'explicar-ho, ja que aquestes mancances es condicionen la resta de la nostra vida si no la sabem veure. Quan creixem, independentment del nucli familiar o de l'entorn que hem crescut, rebem normes, indicacions, aprovacions o càstigs sobre com viure i actuar en funció del grup social, cultural, econòmic o religiós que ens educa. Creixem sense poder qüestionar les creences familiars, allò que s'ha determinat com bo i dolent. A la primera infància s'incorporen les pors i condicionants que acaben confonent-se com a part de la nostra identitat, enterbolint i sent els substituts de la nostra essència singular. L'educació rebuda ens condiciona tant per acció com per omissió. Un exemple del condicionament per omissió i les conseqüències a la vida adulta és el caràcter o el personatge invasor agressiu. Les persones que es relacionen amb els altres amb un patró hostil, impulsiu i destructiu poden amagar un infant que ha plorat molt sense ser escoltat. L'adaptació a l'entorn i l'instint de supervivència va instal·lar aquest patró com a resposta a la manca d'atenció. Són adults que és pràcticament impossible no veure'ls i ser atesos. És la seva estratègia compensatòria i no una conducta conscient i voluntària. Si per contra s'ha crescut en un entorn de sobreprotecció amb moltes pors, compte que cauràs, vigila que em prendràs mal. O es castiga qualsevol activitat que sigui diferent al que s'ha fet sempre, és fàcil que aquesta infantesa es tradueixi en una vida adulta amb dificultats per assumir els canvis i incorporar noves experiències. O per la llei del pèndol, s'hagi desenvolupat una personalitat apassionada pel risc. Hi pot haver diferents circumstàncies que fan que una persona creixi amb mancances que després compensarà amb el seu caràcter. Manca d'atenció, de valoració, suport, de sentir-se estimat, respectat i protegit. Aquestes mancances són les que més endavant condicionaran la identitat creant un personatge com a mecanisme de supervivència. Arribats a aquest punt, quan estem identificats amb el personatge, és quan ens hem oblidat completament de l'ésser original que érem, quan érem petits, abans de ser tallats, segons aquest patró que els adults que ens acompanyaven ens van fer heretar. Aquí és on pot aparèixer la ruptura de la identitat amb símptomes emocionals, psicològics i físics que acaben esclatant. En el moment que arribis a una situació que realment t'aclapari, adona't que té un origen més enllà del que t'ha passat en el moment. Si ho veus, ho pots modificar.
0: Molt bé, gràcies pel teu guió, Iolanda. Joaquim, què afegiries, què destacaries d'aquest guió?
4: A veure, el trobo molt antropològic, perquè, de fet, els antropòlegs el que considerem és que gran part del que som, en un percentatge altíssim, proper al 100% o al 90%, ens ve no pas per la part del cos, del hardware, sinó per la part del software, que és, es desenvolupa amb tot allò que aprenem des de petits i a partir, sobretot, de les experiències viscudes. Mm. Això determinarà no només la nostra forma de percebre el món, sinó d'enfrontar-nos i de la nostra consideració identitària, etc etc. I, per tant, trobo que em toca molt el meu tema, el de l'antropologia. I és veritat que la forma com vivim ens pot empresonar, ens pot acomplexar, ens pot transmetre moltes limitacions, etc etc. Però no sempre això suposa que tingui una victòria, aquestes limitacions, sinó que a vegades el que fa és esperonar a l'individu perquè superi això i trobi un èxit a partir d'aquestes limitacions. O sigui, el camí fàcil a vegades no és el millor. Sí que ho és el camí de l'amor, de la comprensió, de l'amistat, etc. Però amb tot i amb això, un dels fundadors del pensament sobre la importància de la pressió social en l'individu, sobretot en les èpoques d'infància, era Durkheim. I ell va patir una infància duríssima, molt repressora, molt religiosa, molt limitant. I això, en comptes de destrossar-lo com a individu, el va acabar esperonant per entendre el perquè i com superar-ho.
0: D'acord. Montse, bé, eh? Què destacaries d'aquest guió i què hi afegiries?
2: Doncs destacar que és un guió que d'alguna manera ens fa pensar en com som cada un de nosaltres i el per què. Ens fa, penso, reflexionar en com és el nostre propi caràcter i ens fa tornar a la nostra infantesa, aquest guió, de dir, a veure, sóc jo realment, doncs, de la manera que sóc per com vaig viure la meva infantesa? I et fa fer un anàlisi de tu mateix. Això és el que m'ha agradat d'aquest guió. No trobo que hi falti res. Penso que és un guió que en el fons és molt optimista, perquè t'està donant unes claus i t'està dient, si tu no estàs content amb alguna cosa de tu mateix, analitza, busca l'origen i mira el per què. I busca les eines per canviar-ho. Doncs m'ha semblat que té aquest punt optimista.
0: Molt bé, gràcies. Jo m'apunto. Maria José, què destacaries i què afegiries?
3: Sí, bueno, crec que estem parlant del trauma. Sobretot el que és interessant és quan dius l'educació rebuda ens condiciona tant per acció com per omissió. No només el que fem, sinó el que hauríem de fer i deixem de fer-ho, no? i després sí. I més aviat quan parles de... Diu, la primera infància s'incorporen les pors condicionants que acabaran confonent-se com a la part, com a part de la nostra identitat, enterbolint i sent els substituts de la nostra essència singular. Jo diria que en lloc de substituts són encobridors. Vull dir, parlem de l'essència, no? I tots aquests personatges que creem, perquè tots portem trauma, tots, el 100% dels humans portem traumes, alguns molt que no et permeten portar una vida més o menys, diríem, normal, entre cometes, d'altres, que altres persones que sí que, pues, que tenen uns traumes més intensos, que no els permeten, que els limiten molt la vida, no? Però tots en portem. El trauma d'abandó, tots el portem. Per què? Perquè en algun moment, de petits, hem necessitat de la mare, del pare, de la persona adulta que teníem al costat i no ha pogut estar, per exemple. Això és un exemple. I aquella persona no té idea de com aquella criatura ha percebut. No es tracta tan sols de el que fem amb els, a l'hora de l'educació amb els infants, sinó com ho percep. Perquè potser jo puc tenir dos fills i en aquell moment no està per un i per l'altre i cadascú ho percep diferent. I quan parlem de trauma, vull definir trauma. Trauma és aquella experiència viscuda en solitud que no has pogut expressar. I què passa? Quan això li passa a un infant que encara no té prou consciència, doncs llavors deixa aquesta experiència, aquestes experiències deixen una impronta en el cos, no només en el cos, però sobretot en el cos, i la persona ha d'anar com per, no m'agrada dir la paraula superar, però per anar vivint, per anar subsistint, com tu també deies bé, Anna Yolanda, hem d'anar creant aquests personatges, aquests patrons de conducta que encobreixen la meva essència singular. És això. L'única cosa que hem de fer, que no és poc, és anar com descobrint qui som en realitat, perquè no és el mateix ser que actuar o mostrar-me. O sigui, la majoria de persones actuem, ens mostrem, però poques persones poden mostrar-se tal com són de veritat, des de l'essència singular, no? Cada cop que jo augmento la meva, diguéssim, augmento, no sé si dir-ho així, incremento el temps en què jo em mostro tal com sóc, estic sent, i estic sent des de l'essència. I cada cop que m'amago amb la màscara d'un personatge, amb un patró, que jo, acció, reacció, aquest tipus de coses, estic actuant des de aquest recurs que m'he creat, aquest personatge, per apaivagar aquesta incomoditat que em crea algun tipus de circumstàncies, de situacions que m'aboquen a aquella situació primera, primària. Bueno, és una mica llarg tot això, però va per aquí. I la bona notícia és que el trauma té manera de reparar-se. Jo puc parlar d'un mètode que jo conec, però segur que n'hi ha més. I que no hem de viure sempre doncs, amb aquestes crosses, no? Sinó que en algun moment podem alliberar-nos i ser tal qual som, no?
5: Molt bé, jo també, Yolanda, m'afegeixo aquest que ressalto, no? I que hi afegeixo, no? M'agafo també una mica amb el que ha dit la Maria José. L'educació rebuda ens condiciona tant per acció com per omissió. Això ho destacaria, perquè és veritat, des de que naixem ja rebem uns inputs que ens condicionen sí o sí i sí o no, vull dir, de totes, no? I llavors ens afegiria que al llarg de la nostra història, de mesura que anem creixent i ens anem relacionant i anem doncs, interactuant uns amb els altres, està amb nosaltres fer una neteja del que no volem. Per això tenim una consciència i anem adquirint més coneixement i més consciència de nosaltres mateixos. Això no m'interessa, això no ho vull. O sigui, està en nosaltres amb una pregunta que potser també avui és substret del que has dit tu, Joaquim, tot depèn del que es busca en la vida, no? O sigui, cadascú busquem una cosa i pues, m'interessa, i això em cal eliminar-ho, perquè aquesta educació que he rebut, a lo millor, però clar, això és un discerniment que cadascú ha de fer-ho, no? I clar, havent escoltat també ara el que ha dit la Maria José, juntament amb el teu guió, penso, i aquí en el punt de l'interrogant ho hem dit alguna vegada, ja fa temps, a lo millor, que quan un nen fa una pregunta, papa, mama, per què, aquest per què, penso que els adults hauríem de dir, i tu què et respons? Abans de contestar amb la nostra manera de pensar, que a lo millor quan donem, quan el nen ens fa una pregunta i donem la nostra resposta, no estem a l'alçada del nen, perquè el nen pensa d'una altra manera, està en un altre món i fa aquella pregunta i nosaltres la contestem des de ser adults. I llavors allò segur que marca a la criatura per sempre, aquella resposta. En canvi, si li preguntéssim, però bueno, aquesta pregunta te la fas tu, no? Que és el que diem nosaltres. Nosaltres posem l'interrogant, la resposta la té aquí ens escolta. Per tant, d'una manera o una altra, el nen li hauríem de dir, primer de tot, vull escoltar-te què penses tu d'aquesta pregunta que fas. I llavors te la matitzaré, havent-te escoltat, i amb la pedagogia que s'ha d'aplicar en el nen, no? I en tota la part, doncs, que vulguis, vull dir, tots els matisos que vulguis.
1: Això seria la part d'acompanyar en comptes d'educar, que també per mi és important la diferència entre paraules, perquè acompanyar és això que deia ara el francès, no? Jo t'escolto i vull conèixer qui ets. Jo vull conèixer qui és el fill o la filla que tinc. I això, malauradament, no és tan habitual, sinó que ens pensem que els nens són taules rases.
3: I que els hem de moldejar,
1: I que els hem de moldejar.
3: I manipular.
1: I de vegades amb el millor dels desitjos,
3: Ah,
1: perquè
3: sí?
1: Fonamentats sí, amb sí, aquest sí. patró que ja porten tallat els propis adults que t'acompanyen o que t'eduquen, doncs si és un adult que ha patit molt, doncs et tallarà el patró perquè tu te defenguis. I després seràs una persona que viuràs amb una sensació d'entorn hostil i et relacionaràs amb els altres defenent-te o atacant. I això no podràs discernir-ho si ho has incorporat com a tret identitari. I a més hi ha també un mal afegit, que és la fidelitat familiar. I és a dir, com jo puc posar-me a discernir o a pensar o a posar, si més no, amb tela de judici, si el que els meus pares m'han transmès és bo o no. Llavors aquí és quan hi ha persona que no pot entrar en aquest discerniment, ni s'ho planteja, i es passen la vida sencera jugant a ser personatges relacionant-se amb altres personatges, i la vida es converteix en un escenari, en un teatre, no? Com deia aquella cançó.
3: Sí. Però jo penso que la vida sempre et porta maneres d'adonar-te que algú no funciona bé i d'adonar-te un toc, no? Un toc d'atenció. La vida és molt generosa, jo crec, en aquest per això que estic explicant. Una altra cosa és que estiguem més o menys atents o no. Potser primer et farà, no? Te vindrà alguna experiència, un toc una mica més suau, després pot ser una mica més fort, i en algun moment hauràs de dir, bueno, que algú m'està passant, i potser és amb mi, no és tant a fora. No?
1: Això passa si estàs atent i si estàs amb la consciència activa, com deia en Francesc, perquè si no, la traducció des del personatge és quina mala sort que tinc.
3: Sí.
1: I no es veu. I volia afegir una coseta, perdoneu, del que comentaves abans, que se m'ha escapat un quan la Maria José explicava la definició del trauma, que has dit que ha de ser viscuda en solitud i no expressada. Doncs si li afegeixes que hagi estat viscuda de manera inesperada i a contrapeu, sense eines,
3: bueno, clar,
1: tens la primera llei fèrrea del càncer del doctor Hammer, de la medicina germànica.
3: Clar, clar,
1: i això fonamenta tots els símptomes biològics que tenim.
5: Escoltant el que ha dit en Joaquim d'en Durkheim, no, que va rebre una educació molt
4: estricta,
5: és un exemple precisament del que estem dient. precisament ell va saber trencar això i a més va saber aportar dintre de la pedagogia i d'aquesta manera de poder-se'n sortir. O sigui, les persones estem capacitades perquè penso que tots portem aquell ADN que ja sabem el que volem. El que passa que pues, l'entorn familiar, el que sigui, ens marca molt, i però de totes maneres és la lluita que a lo millor ens cal aprendre de petits o d'adults, més ben dit, d'adults, de voler trencar segons quins patrons hem rebut per tal de desenvolupar l'ésser nou de que ens toca ser.
4: Sí, és veritat el que diu la Maria José, que tots portem alguns traumes. Per mi el trauma és aquella experiència que suposa un trencament, respecte a l'après, al viscut, etc. I això lliga amb la importància que, del que ha dit també la Yolanda en el seu guió, i que després ho hem passat una mica per alt, o no, però jo vull remarcar-ho, que és el tema de la inconsciència. Gran part del que aprenem i del que ens modela ens ha entrat inconscientment. És a dir, per entendre'ns, els nens a l'escola aprendran 50.000 coses de matemàtiques, de ciències, etc., que l'endemà no recordaran. Però, passats uns dies, el que tots aprenen no ha estat ensenyat. Ho aprenen per l'experiència viscuda, que és estar callats, aixecar la mà abans de parlar, estar assegut durant hores si no li donen permís. Sembla mentida, però tot això són unes repressions de la natura del cos que s'han après sense una lliçó expressa. Per tant, si volem superar els problemes d'aquells traumes viscuts que no hem pogut superar o que ens afecten en el nostre dia a dia, el que és essencial és averiguar d'on ve i conèixer-ho i ser-ne conscients.
5: Montse?
1: És que amb això que estàs dient, només escoltant el diàleg intern que tenim nosaltres, per exemple, estic cansada, però és que ara haig d'acabar de fregar els plats, i mentre estic acabant de fregar els plats me n'adono de que, oh, m'ha caigut aigua a terra, ara haig d'escombrar i fregar, i estic i veig les plantes que els hi falta aigua, i arriba la nit i jo no he descansat. Això respon a un patró heredat, perquè un mateix...
3: O après, també.
1: Sí, heredat o après, incorporat extern, que no forma part de la pròpia essència singular, que això també m'agradaria que en parléssim de què és això de l'essència singular, perquè està tan incorporat que no es veu, i quan no es veu no es pot modificar. Perquè sí, o sigui, i al final del dia arribes supercansada, supercansat, i oh, és que fixa't, és que... I llavors què ve? La queixa. Això és un patró de conducta. Que no avança, que no ajuda, perquè no ens adonem de que aquest pensament és realment un pensament intrusiu, que no ens pertany, perquè un a si mateix no es faria mal mai.
4: Però aquest patiment que portem per aquelles condicionants que hem viscut i aquests traumes poden arribar a concretar-se i afectar el físic, també. És a dir, la persona és cos i ànima, i entendrem que són moltes coses. I no es pot modificar una cosa sense afectar-ne l'altra. Això és, d'alguna manera, ho entenc jo, no sé vosaltres què pensareu, com un càncer, per exemple. Tenim uns mals costums, pot ser fumar, pot ser el que sigui, uns mals hàbits. I encara que nosaltres sapiguem, quan tenim el càncer, que hem d'atacar aquests hàbits, si no ataquem el càncer, que ja ha acabat sent una cosa concreta i té la seva pròpia capacitat agentiva, no farem res. És a dir, hem d'atacar les dues coses, el símptoma, perquè ja no és un símptoma, ja és algú, ja té entitat, i també la causa. Aleshores, hi ha maneres de fer i de ser que, pel costum, al llarg dels anys, acaben creant una forma de fer, de ser.
1: Això està clar, però clar, des del meu punt de vista, és l'origen, des del meu punt de vista. Perquè el càncer també té un origen psicoemocional. El càncer té un origen, com qualsevol altra malaltia,
4: sí,
1: que impacta
4: a
1: nivell, a nivell psicològic, a nivell cerebral i a nivell d'òrgan, a la vegada, quan hi ha què? Un trauma. Quan hi ha un xoc traumàtic.
5: Pot ser.
3: O un estrès continuat en el temps, també.
1: Correcte.
5: Digues, Montse.
2: No, jo estava escoltant, i el que estava pensant al mateix temps és que parlàvem dels personatges, de les capes, de que hauríem de trobar la nostra pròpia essència. Mm-hmm. I jo crec que està tan amagada que és que moltes vegades ens oblidem de que realment hi és. I tenim aquella por de descobrir què és, qui som, què és aquesta essència singular. Mm-hmm. No tinc ni idea. Quina part és educació? Quina part sóc jo, de veritat?
1: No, és que em vull fer-te una pregunta. Quina por tens? O quina por penses que es té a descobrir?
5: Això.
1: Perquè diem, tenim por de descobrir quina és la nostra essència singular. Quina por?
2: Pues potser a veure una cosa que ens agrada menys de lo que veiem, o de lo que pensem que som, o no ho sé.
5: Sí, cadascú, oh, això s'ha de respondre, cadascú a buscar aquesta essència.
2: Saps? Potser és o por a no trobar-ho, o saber que tenim aquestes capes, que hi ha un personatge, però que en realitat no sabrem trobar qui som en realitat, no?
3: Yeah. O estem tan acostumats i tan adaptats a funcionar amb aquests patrons, amb aquestes màscares, que és el que sabem fer, funcionem així. I llavors una cosa nova, jo us puc donar una experiència pròpia, no? Jo vaig fer una teràpia de trauma. I com vaig acabar, que em sentia molt bé, com tu deies, volia dir-te, trauma vol dir trencament, és un impacte que algú es trenca dins. Després li vaig dir a la meva... Bueno, era una formació, també era terapèutic, li vaig dir a la Marta, em sento rara. Clar, jo no sabia com funcionar, perquè jo ja no feia servir els patrons, que ara són uns concrets, que ara podria enumerar-vos, però ara que no cal, no? I vaig haver de tornar a aprendre a funcionar amb segons quines situacions d'una altra manera, com més des de la naturalitat, des de lo que sentia en aquell moment, sense fer la mateixa reacció en situacions similars cada vegada. Us asseguro que és una experiència fantàstica. I poder sentir-te còmode, no diré al 100% de les situacions, perquè jo no, encara em queden traumes, segur, no? Però alguna cosa es va reparar en aquella teràpia. Poder mostrar-me tal qual, sense haver de menester aquestes crosses, aquestes màscares, aquests recursos, o sentir aquesta incomoditat interna de quan s'activa el sistema nerviós, que a vegades mous la cama o et balanceges, perquè el cos... És a través del cos que, a més, es pot reparar. És fantàstic. No cal ni explicar què et va passar, ni recordar-ho, encara que no ho recordis. Com que el terapeuta ho veu a través de les teves coses una mica estranyes, de moviments, a partir d'aquí es pot anar com reparant. I és fantàstic. És fantàstic. Mm-hmm. L'únic que hem de fer és anar traient capes. Jo sí que us aconsello que amb l'ajuda d'un terapeuta anireu més ràpids.
1: Això
3: però, segur. Però és fantàstic després. I és aquesta la cosa. És por, per una banda, però no sabem què trobarem, i després que dius, i ara què faig jo?
5: Sí, és que a lo millor no és por, és el por de trobar-nos a nosaltres mateixos. O sigui, ja hi és la cosa, ja hi és a dintre nostre. El que passa
2: I de saber
5: que falta...
2: quantes capes hi ha, que no sé fins a on he d'arribar per ser jo mateixa.
3: No importa saber, saps? La quantitat, és anar fent. Jo crec que hem vingut aquí per anar traient capes.
5: Joan, farem... Digues, Iolanda, tens...
1: No, és que jo volia dir... Clar, és que de vegades també quedar-nos en aquest pensament també és una trampa, perquè ho tenim més a prop del que ens pensem, perquè som nosaltres. Som nosaltres. És tan senzill com escoltar el pensament de dir haig de o vull fer. És tan senzill com això. En coses que no són aquelles coses que òbviament hem de fer per nassos, per supervivència, la. Fora d'això, que aquesta part també en parlaríem, però fora d'això, quan haig de fer una cosa, la faig en automàtic o la faig perquè sento que la vull fer? Quan estic sola, m'ocupo el temps com sigui, amb soroll, amb mirant el mòbil, amb llibres, amb música, amb pel·lícules, amb sèries, o sóc capaç de tenir un moment d'estar sola, en silenci, tranquil·la, observant com cau el dia? I en aquí és quan comencen a sortir blup, blup, blup.
5: m'agafo amb el que ha dit al començament la Montse, buscar aquestes eines que ens puguin alliberar i poder ser nosaltres mateixos trobants, que d'això va aquest programa avui. L'educació que hem rebut de petits en genera problemes quan som adults. Fem aquest programa avui, el primer programa de la temporada 24, la Yolanda Montero, la Montse Bea, la Maria José Leiva, el Joaquim Palomar, qui us parla, el Francesc Oli en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, com cada any, i ho venim repetint perquè ens agrada, sí. I això ho hem comentat en les reunions que ara tenim amb els guionistes i amb l'equip del Punt de l'Interrogant, que continuem oferint aquesta com una mena de pausa, una cançó. Quina suggereixes, Yolanda?
1: Doncs he escollit la cançó de Logical Son, de Supertramp, perquè parla justament d'això. Jo vaig parar a escoltar la lletra i vaig dir, ostres, no pot ser més indicada. Parla de dissoldre l'espontaneïtat de la infància, l'alegria i la connexió amb la meravella de la vida, per aprendre a ser sensat, lògic, intel·lectual, cínic i acabar sense saber qui som.
5: Molt bé, doncs escoltem que en Joan ens ho posa.

0: punt de l'interrogant. Avui parlem de l'educació que hem rebut de petits. En genera problemes quan som adults. Estem fent possible aquest programa avui. La Maria José Leiva, la Montse Bea, el Joaquim Palomar, la Yolanda Montero. Qui us parla? El Francesc Collien, els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Jo també volia dir una cosa sobre el teu guió i tot el que hem anat dient, que, per tant, el que hem acabat de dir, un ha de ser hàbil per adonar-se que tot ho ha rebut, que tot no ho ha rebut, i que li cal saber veure el que li manca i perfeccionar. Penso que les persones ens hem de perfeccionar, o sigui, potser ens cal trencar segons quins certs patrons de la vida, el que deies a tu, Montse, a la primera part, doncs tenir aquesta capacitat i si cal anar en el terapeuta, com ha dit la Maria José, doncs a fer pràctica de que alguna persona exterior, doncs, que a vegades hi veuen més que no pas nosaltres segur. Mateixos, perquè
1: home, clar,
0: estem
1: segur.
0: Tancats, i llavors voler descobrir aquesta mancança, que no és mancança perquè ja la tenim, sinó que és treure-li el vel que tenim posat i no ens deixa veure la realitat. Volies parlar tu?
2: Sí, perquè això al cap i a la fi és com s'estableixen les relacions humanes, perquè ens acabem relacionant des dels personatges i després ens donen una quantitat de conflictes que intentem resoldre des del personatge i llavors caiem en el drama. Uh-huh. Llavors la importància de poder tenir aquesta visió, jo ho dic clarament, la visió per experiència pròpia, per haver-ho necessitat i ara perquè ho poso al servei i ho estic veient cada dia, o sigui, la capacitat de veure com estem funcionant amb personatges no es dona si no hi ha la voluntat de mirar i provo d'explicar-me. O sigui, hi ha persones que estan caient una i una altra vegada en el mateix tipus de problema, és igual si és de relació amb els altres com si és amb un mateix, i no ho veuen. I hi ha contextos a nivell més informals, no? Més d'amics i tal, que els hi fan veure, et poden dir sí, és veritat, i al cap de 3 segons estan continuant amb aquella mateixa conducta.
1: I perquè no és aquí no és res racional.
2: Correcte. I a més, a nivell de la raó, o si parlem del mecanisme a nivell cervell...
1: Perdó, ni racional ni voluntari.
2: Correcte.
1: En aquell moment.
2: Correcte. Perquè a més, clar, estem funcionant a cap i a la fi per sinapsis cerebrals. Hi ha un hàbit.
1: Són recursos que estem... Acaba. Que
2: no, només volia dir això.
1: És que, a veure, jo vull trencar una llança a favor de... Primer dels pares. Els pares que tenim, ara diré una cosa que a algú potser no li agradarà, però els pares que tenim són els pares perfectes per nosaltres.
2: Sí, sí, amb tot.
1: Els nostres fills són els fills perfectes per nosaltres. I així, etcètera, etcètera, etcètera.
2: A la vida no hi ha desordre.
1: Però d'això que acabes de dir volia dir alguna cosa, no me'n recordo ara. Mm. Bueno, i aquests personatges que hem creat... És interessant no només dir no, me'ls vull treure de sobre, no? Sinó que fins avui, fins al dia d'avui, si és avui que me n'adono, per exemple, d'un personatge que del que sigui, fins al dia d'avui m'ha servit. O sigui, jo, és interessant estar agraïda i acceptar que és una crossa, que és una ajuda que he tingut per arribar fins aquí, que si no, no sé com hagués pogut arribar. A partir d'ara jo vull veure funcionar d'una altra manera. Doncs busco maneres, busco un terapeuta o millor, amb l'ajuda d'un professional, sempre. No només cal que, no sé, en Joaquim, que el tinc aquí al costat, em digui Maria José, és que tu tens aquest personatge. Jo no ho assumiré, perquè jo no em veig a mi mateixa.
2: I tu prendràs com una ofensa, no ho veuràs.
1: Això és a través de, no de la racionalitat, ni que jo vulgui treure-m'ho, sinó que és a través d'una teràpia, una sanació, que és a través del cos, perquè el trauma deixa una impronta en el cos i això es pot veure i no cal ni explicar el trauma, ni recordar-ho, ni res. Però gràcies a tot això, els traumes fins i tot a mi em donen la possibilitat d'entendre que és important que jo em conegui. Si jo tingués una vida dolcíssima, jo no tindria cap mena de necessitat d'entrar cap a dins meu.
2: Ja hi
1: estaria tot el dia... I potser ja hi seria, no? Però clar, hem vingut aquí a alguna cosa. Bueno, i direm que hi ha propòsits, cadascú té els seus, no? Mm. Però per mi el propòsit, en majúscula, és... Hem vingut a conèixer-nos. I en aquest procés de coneixement, en aquest procés de conèixer-me, jo vaig tallant capes que ja no vaig necessitar, però no me les trec abans d'hora. Jo no trec la crossa quan encara tinc el peu enguixat. Quan el peu ja està, que he fet rehabilitació, em trec la crossa. Mm-hmm. Val? Per tant, gràcies, crossa.
2: Mm-hmm. Però aquí hi ha una cosa que jo només per matisar també per captar el que tu estàs explicant, eh? Perquè per mi hi ha una diferència molt important entre la supervivència i viure.
1: Sí.
2: Llavors, el personatge ens ha ajudat a sobreviure.
1: Sí.
2: Llavors, quan volem viure, o quan hem d'iniciar aquest camí de viure, una mica com deia també el Quim, no? Que no arribem al trencament, o sigui, que arribem per discerniment. O sigui, arribar al dir, me'n desfaig d'aquest personatge, per arribar a dir això, és una barbaritat de camí que ja s'ha fet, eh? Perquè no ens n'adonem, o sigui, no ens n'adonem.
1: Insisteixo, abans de desfer-te del personatge, has d'estar ja funcionant d'una altra manera.
3: Clar,
1: és la crossa i el peu trencat. Si encara porto el guix, jo no puc treure'm la crossa. Quan ja començo a fer rehabilitació, potser vaig coixa, però ja no tinc el guix, però ja puc caminar, quan ja puc caminar, em trec la crossa, però no abans. I, a més, estic agraïda a la crossa. I és veritat que he dit sobreviure, però és que potser sense aquestes crosses no hagués ni viscut.
2: Sí, sí, no hauríem així.
4: No, jo el que li voldria preguntar un moment a la Maria José, perquè estem parlant des del principi que som com som i potser ens convertim en uns personatges, sobretot degut a l'educació que rebem, des de la família i fins i tot des de l'escola,
1: de família,
4: no?
1: I de
4: la societat.
2: Sí, aprenentatge social.
1: Sí, llavors, sí.
4: Però la meva pregunta és, si realment tenim la família perfecta, i vol dir que som nosaltres que percebem que... A veure com t'ho explico.
1: Sí,
4: som
1: que
4: nosaltres
1: t'entenc.
4: Que, per exemple, si rebem una educació on ens estan criticant constantment o ens estan reprimint...
1: Crec
4: som
1: que
4: nosaltres que ens traumem.
1: No, crec que t'entenc. No hi ha responsables i molt menys culpables. Val? La família perfecta no existeix. Si existís, també potser jo rebria alguna o percebria alguna que també em traumatitza. Però no és culpa meva. I són les... A veure, jo us posaria un exemple, algun exemple. Per exemple, un nen que pues, acostuma, no sé, a deixar les coses malament, és desordenat. I un dia li fan una bronca bestial i allò es passen de rosca o no es passen, però ell ho percep que s'han passat i allò li crea un trauma. Aquella persona, potser, m'invento ara, eh? Imaginem que crea un TOC, no? Un trastorn de com en diuen?
3: Compulsiu,
1: de l'ordre i no sé què. Això podria ser, sí. M'invento, però podria ser. Llavors, aquella persona, ara he posat un diagnòstic, però no cal diagnòstic, aquella persona, la seva manera de funcionar és amb un ordre que fins que en tot no està ordenat, no pot respirar ni relaxar-se ni descansar. Llavors, és un personatge.
2: Correcte.
1: És una manera de funcionar que ell ha creat per aquella experiència que va tenir, que potser ni se'n recorda, però allò li ha provocat començar a funcionar d'una altra manera, que és el que deies tu, la llei del pèndol, no? En aquest cas, de desordenat a súper. Parlem d'una criatura petita o així, no? Llavors, aquesta persona, en algun moment, quan se n'adona de que és desproporcionat la preocupació per l'ordre i comença a mirar cap a dins o busca ajuda, el que sigui, a lo millor a través del cos, a través de, etc., els mètodes que siguin, pot anar com tornant a mostrar-se, a fer les coses normals, a deixar això aquí sobre si ho necessita i no guardar-ho, no tenir res a la vista perquè tot ha d'estar amagat, ordenat, etc. Això seria canviar una forma de... tenir una forma d'actuar una mica com peculiar o que a vegades es mostra cap a fora, però a vegades és una cosa interna, una activació que diem del sistema nerviós que en segons quina situació et crea un estrès intern que només es veurà perquè la persona mourà una mica un peu o es gronxarà una mica o farà alguna postura una mica curiosa que quasi ben ningú percebrà. Però hi ha moltes persones que necessiten fer aquest tipus de coses per calmar-se, no? Com el del toc, necessita tot ordenat per calmar-se. Perquè si no, no poden viure d'una altra manera, no?
0: Juguem.
5: Bueno, és que han sortit moltíssimes coses.
0: Sí, però
5: I en algunes no acabo d'entrar dir el tot. Però sí que volia... M'ha fet pensar el tema dels personatges. Tinc un cas molt, molt proper, és el del meu pare. És una persona que s'havia creat una sèrie de personatges, com tothom, eh? Però en el seu cas no hi havia persona darrere els personatges, no hi havia un jo. Diguem que seria com un Asperger, diguem, com a símptoma, eh? No dic que hi hagi una causa física en això. Però la seva manera de fer era a través d'un personatge. Ell era el personatge que tenia aquest càrrec a la feina. Fora d'això era o un pare o un marit. I, a part d'aquí, res més. No sabia ser res més. Quan se li va acabar la feina, quan estava fora de l'àmbit de l'estricta família nuclear, no sabia relacionar-se amb ningú. I ho ha portat així tota la vida. No sé quin era el seu trauma, però per ell el personatge li ajudava a sobreviure. Ah, sobreviure, eh? No a viure. Però ell en cap moment no es va atrevir a anar a buscar què hi havia darrere, què li passava. Aleshores, també per part dels que ho veiem, ho vèiem, doncs hi havia una manera de dir, bueno, et respecto, tu tens aquesta por, no vols entrar-hi, doncs escolta, tu mateix.
2: Correcte. Eh?
5: No, tampoc no pots forçar, encara que ho vegis.
2: No. Això és el que dèiem, no? és una adaptació a l'entorn. O sigui, el personatge surt per adaptació a l'entorn, com a mecanisme de defensa i per sobreviure. I llavors, quan arribem a allò que tu deies de les capes, Montse, no? O el que comentaves tu ara, Quim, no? D'enfrontar-se o no a treure's de sobre el que no ens és propi, no? Sota el meu punt de vista, us dic, per experiència meva i el que jo em trobo, és perquè arriba un punt de trencament, que és el que apuntava jo al guió. Arriba un punt que dius, és que ja no puc més. És que ja no m'aguanto ni a mi mateixa. És que no estic en pau. És que haig de fer alguna cosa. Llavors aquí sí que estàs capaç. Ja està, ja t'has capacitat. Ja estàs capacitada, ja estàs capacitat per poder indagar, que és el que apuntava abans en Francesc, des de la voluntat, que és l'ingredient bàsic imprescindible, què és el que em pertany i què és el que m'està tapant o el que m'està camuflant i aquesta disfressa que em poso cada dia per sobreviure.
1: Que crea un desgast energètic
2: total,
1: molt important,
2: brutal,
1: i molt patiment.
2: Exagerat.
1: Perquè no hi ha moment de relax. No.
2: Ah, exacte.
5: Bueno, el moment de relax, en el cas que us he posat, era el personatge. Mentre estava fent el seu personatge, sabia el que s'esperava d'ell i el que havia de fer. Fora d'aquí, era un patiment constant.
2: És que és
1: m'atreveria a dir que sí, sí, en aquell moment portava les crosses. Però sí, no estava relaxat totalment.
5: Sí,
1: diguéssim que se sentia més còmode, però no totalment còmode, però relaxat.
2: A la zona de
5: perquè
2: es pateix
5: molt. Algú que no té un món
2: per això,
5: o sigui, no, ell no patia més que quan s'enfrontava en allò que no podia controlar.
2: Correcte.
1: Jo m'atreveixo a dir, sense conèixer'l, si em permets, que patia molt quan no tenia el personatge. El personatge ja estava molt adaptat a aquests dos personatges que parles, i patia menys perquè estava adaptat.
2: La calma ve, si em permets, m'hi poso, perquè m'hi he trobat també persones que em deien no, o sigui, no em facis pensar, no em facis discernir, no, dona'm un full de ruta. Quin és,
5: bueno,
2: el full de ruta?
5: Una primera manera
1: és que no és a través d'aquí, Yolanda, no és a través del pensament.
2: No, però dic que hi ha persones, que, seguint el fil del que comentava en Quim, no?, que la seva pau i la seva tranquil·litat, la seva zona de confort, està quan saben exactament què han de fer, perquè d'aquesta manera no es posen en risc de, deixa'm dir, ser vistos.
5: Sí, sí. Amagava sobretot les emocions.
2: Correcte.
1: Sí.
0: Clar, està molt interessant el que hem dit avui en el punt de l'interrogant. L'educació que hem rebut de petits en genera problemes quan som adults. Hem fet possible aquest programa avui la Yolanda Montero, la Montse Bea, la Maria José Leiva, el Joaquim Palomar, que us parla el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Orenja, el Joan Bosch. Guaiteu, s'està acabant el programa. I només us voldria preguntar què se us ha quedat en el tinter, però que feu una mica de síntesi, si voleu, amb aquests 20 segons que us deixo, doncs pugueu dir què és el més essencial d'aquest del programa. Joaquim.
5: Jo diria que per superar les nostres pors, els nostres traumes, les maneres d'entendre el món, de fer i fins i tot de ser nosaltres mateixos, hem de necessàriament conèixer d'on ve això. Conèixer, ser-ne conscients de què ens ha fet així, què ens fa així. I només d'aquesta manera podem atacar, diguem, la causa i modificar-ho.
0: Perfecte, gràcies, Joaquim. Maria José.
1: Doncs que totes aquelles carències que ens han fet patir i que ens han fet patir a la infància, en aquest cas de lo que parlem avui, és tot allò que hem vingut aquí, a aquest món, a desenvolupar. I no només d'en benefici propi, sinó en benefici propi i de tota la resta, i de tothom.
0: Molt bé. Gràcies, Maria José. Montse Bea.
4: Doncs que l'educació que hem rebut, és veritat que ens pot generar problemes quan som adults, però el que és important és saber que també tenim la capacitat de canviar allò que no ens fa bé i d'aprendre noves maneres de relacionar-nos.
0: Perfecte. Sí? Gràcies, Montse. Yolanda, 20 segons, va.
2: Doncs els missatges que donem als infants, la manera com els parlem, són el fonament de l'adult que serà. Ple de dubtes i por, o amor i respecte, depèn del que rebi avui a l'infància.
0: Molt bé, això és el que avui ha estat el punt de l'interrogant. Moltes gràcies per haver vingut, Maria José. Fins la propera.
1: Gràcies.
0: Ara ja podem dir fins la propera.
1: Fins la propera, sí, gràcies.
0: Montse Bea, fins la propera. Moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Sigues feliç,
4: plaer.
0: Eh? Sí.
4: Gràcies, vosaltres també.
0: Quim, moltes gràcies. Fins la propera.
5: A vosaltres, sigueu feliços.
0: I Holanda, moltes gràcies del teu
2: a
0: guió.
2: A vosaltres.
0: I bon retorn a la Granada.
2: Sí,
0: gràcies. I un servidor, Francesc Coll, juntament amb els serveis tècnics de Ràdio Orenja amb el Joan Bosch, doncs ens acomiadem fins la setmana que ve. No us oblideu, fins la setmana que ve, eh? Adéu-siau.
6: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones. El punt de l'interrogant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern espanyol mobilitzarà més de 300 milions d'euros en ajudes per Ceuta d'aquí a final d'any. Vol dinamitzar l'economia local i fer front a la crisi migratòria que viu la ciutat autònoma des de fa un mes amb l'arribada de 70.000 migrants a la ciutat. De més d'aquests 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
2: Somos conscientes y hemos sido testigos, de hecho en esta mesa particularmente, directos de la necesidad urgente de la actuación por nuestra parte y por parte de todas las autoridades para devolver a la ciudad de Ceuta la tranquilidad y la confianza que necesitan sus ciudadanos lo antes posible. De hecho, este Real Decreto Ley esperamos que sirva de prueba en ese sentido de que no vamos a escatimar esfuerzos para que esta vuelta a la normalidad sea lo antes posible.
1: De fet, Rússia ha reclamat avui al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exterior rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou a la crisi. Parlem del port de Palamós, que comença avui la part més intensa de la campanya dels creuers d'aquest any. Setembre concentra el nombre més alt d'escales d'un total de 11, buscant així desestacionalitzar la temporada alta turística. Aquest mes d'agost passat, per exemple, Palamós només ha rebut 6 escales de creuer. L'objectiu és que hi hagi menys activitat en els mesos de més afluència i concentrar-la en períodes de temporada mitja o baixa. El port rep 65 escales de creuers amb un potencial de 65.000 visitants. I els Mossos d'Esquadra van enxampar aquest cap de setmana un cotxe a 180 km per hora i una moto a 201 durant un dispositiu especial de trànsit establert a les Terres de l'Ebre a motiu del Gran Premi del Canyís de motociclisme. Els fets van passar a la carretera N420, dins el terme municipal de Batea, un espai, concretament, on la velocitat està limitada a 90 km per hora. I el 2026 està l'estiu més càlid de tota la sèrie climàtica de l'Observatori Fabra, amb una temperatura mitjana de 27,1 graus centígrads, clarament per sobre del rècord anterior, el de l'estiu del 2003. La calor excepcional no s'ha limitat al conjunt de l'estació. L'agost també ha entrat al podi dels mesos més càlids de la sèrie a Barcelona, estem parlant, i ha culminat un estiu que quedarà marcat per unes temperatures extraordinàries. Ha estat, a més, l'agost el segon més càlid de tota la sèrie a l'Observatori des de 1914.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Molt bona nit, un dimarts més. Estem aquí les Imperfectes per parlar de coses interessants que han passat i que bueno, a veure, avui són poquetes, no?
1: Sí, ja pots anar apuntant totes les faltes.
0: Totes les faltes de les que falten. Avui, escolta'm, que us heu posat totes d'acord per anar vestides?
1: Totes fosques. Mm. Que encara no ha arribat la, bueno, ha arribat la primavera, però encara no hem fet el canvi d'hora. Bueno,
2: encara, el nostre armari encara no
1: hem fet el canvi.
0: Tenim ganes, per això.
2: Ai, sí. Tenim ganes.
0: Molt bona nit, Judit Puig.
1: Bona nit.
0: Bona nit, Sílvia.
2: Bona nit.
0: Bona nit, Soler.
3: Bona nit.
0: Bona nit, Manzans.
4: Bona nit.
0: I una servidora, Esther. A veure, la gent que ens escolta, poden escoltar-nos per quines xarxes?
1: Totes, no?
3: Facebook, Twitter, no?
1: Instagram.
3: Això sap més.
0: Instagram.
1: I el Twitch, que això no sap el que és, però que la Marta sempre ho explica, no? Que ens ha de fer molta il·lusió.
0: Sí, sí, ens ha de fer molta il·lusió, la veritat és que sí. I per l'emissora de Ràdio Arenys 91.2. Noies, aquest cap de setmana, com ha anat la setmana, per cert? Com ha anat?
2: Sí. Setmana o al cap de setmana?
0: Bueno, al cap de setmana us veig una mica esgotades a tot, no?
1: Sí. Jo dic que la setmana m'ha anat molt bé perquè estava de vacances.
0: Això és veritat.
1: Que la meva falta de setmana passada suposo que està justificada, eh?
2: Sí.
3: Avui pensava en tu, Judit, perquè t'has lliurat també d'una bona, perquè està caient una grossa, sí, ja, eh? Vull dir que vas arribar, vas tornar just al...
0: De fet, ja patíem, ja la vam avisar, no?
3: Sí, però encara ha sigut pitjor de quan...
1: L'episodi aquest de la ventada que ens van tancar a casa i les escoles l'altre dia aquí, no?, a Catalunya, doncs una mica va ser una mica això. Vam començar a rebre whatsapps de gent d'ahir, com esteu, que, no?, podreu tornar, tindreu el vol anul·lat, i la veritat és que nosaltres no érem ni conscients que estava passant, no?, que a les Canàries, doncs, havia...
0: Llavors han posat les notícies... Quan estàs de vacances no mires la tele.
1: I llavors han posat les notícies de la televisió canària, i llavors vam començar a veure que, doncs, que l'accés al TID estava tancat perquè havia nevat, el Roque de los Muchachos també, i que totes les illes anaven com... I van suspendre... Nosaltres estàvem a Fuerteventura i van suspendre les classes.

0: és dijous tarda i divendres. I hem de dir que dijous tarda i divendres doncs ni va ploure, almenys les zones que nosaltres vam estar, ni va ploure ni va fer excessivament vent, perquè ja fa vent sempre, per tant, no feia més vent que els altres dies. I el divendres, que va ser el dia que marxàvem, anàvem amb manga curta perquè veia molta calor, molt de sol, i els vols no havien anul·lat cap vol, ni dijous ni divendres. Sí que hem vist ara per les xarxes que el cap de setmana la cosa va empitjorar i ens han sortit doncs, això, no? Pobles arran de costa, dels que les onades han fet destrosses al passeig de mar, que algun barranc que havia plogut molt, molt comparat amb el que plou allà, perquè miràvem les quantitats i aquí plou més, no? Però no estan acostumats a pluja i això, doncs, algun barranc que havia baixat aigua, bueno... Però res, no? Però nosaltres no vam fer vida normal cada dia. I llavors a les arribades i arribàvem retard, per tant, al mateix avió, no? El que fan les companyies? El buiden, el netegen una mica i el tornen a omplir. Per tant,
1: el buiden i l'omplen.
0: Sí, bueno, nosaltres pensem que entremig fan una mica de baldeig, no? Però res, molt bé.
2: Bueno, la setmana tranquil·leta.
0: Home, tranquil·litant,
2: tranquil·leta. I vas acabar les vacances.
0: Avui fa una setmana anava amb màniga curta i
3: s'ha espanyat.
1: Ja veus.
3: Et vas banyar?
0: Sí, em vaig banyar. No molt, perquè el tema de vent, no? Bueno, però sí, a la piscina i a la platja.
2: Molt bé, i al cap de setmana, doncs, acabar-ho de rematar, no?
0: I al cap de setmana amb totes vosaltres, no? Que és el millor.
2: Sí, no parem, eh?
0: Clar,
2: no? No parem. Això de les festes dels 50.
1: No, i això... Mira, som tots tot dels mateixos anys, no? I anem fent de 50 en 50 i tiro perquè me toca.
2: Clar, encara ens queden uns quants, eh?
0: I com que qualsevol cosa, no? L'important és estar junts i celebrar coses, exacte. Doncs...
1: La vida s'ha de celebrar, que són 4 dies. I si és un número rodó encara més. Doncs pues aquest any... Bueno, ja venim de l'any passat, eh?
2: Mm. I de l'altre?
1: Bueno, no,
2: de fa 2 anys.
1: De fa 2 anys, sí.
3: Tenim un parell 3 d'anys, no?, que anirem tenint.
0: I l'any que ve seguirem amb alguns 50, no?
2: I aquest any encara ens queden uns quants i l'any que ve...
1: El potent va ser l'any passat i aquest. Que si és el...
3: 75-76.
2: Sí, els que celebres més. Que va ser que grans ens toquen una setmana seguida.
0: 77. Vosaltres l'any que ve, no?
2: Però això està bé, perquè s'imagina que haguéssim de celebrar-los tots el mateix any.
0: Sí, sí.
1: Seria una mica de...
2: Jo el diumenge no tenia veu.
3: Mira, jo just divendres tinc sopar a Tossa de la Quinta.
2: Sí, veus que...
3: De la Quinta del 76, que fem 50 aquest any, i som quasi uns 30, eh?
2: Molt bé. I clar, potser fa temps que no us veieu.
3: Molt, amb alguns sí, però amb d'altres fa molts anys.
0: Us heu organitzat, eh? A nivell de poble.
3: Sí.
0: Molt bé, això, hi ha hagut generacions aquí d'anys que ho han fet, que han fet algun sopar de nascuts a un any en concret. Vull dir que, bueno, doncs...
3: Ja us explicaré el dimarts que ve.
1: A veure, exacte.
3: A veure què tal.
2: Bueno, no cal, el dissabte.
3: Bueno,
1: la gent que ens escolta
3: estarà intrigada.
1: I doncs... un moment, i la Soler? La Soler no diu res, fora, però sí, aquí també...
4: Sí, sí, jo vaig arribar ahir la matinada. He dormit molt poquet aquesta nit. Però bé, he estat a Nàpols, bueno, 4 dies, però realment Nàpols només vaig estar un dia. Després vaig fer l'endemà Costa Amalfitana, que realment us el recomano, no? Perquè té unes vistes, uns poblets molt macos. I el tercer dia a Capri, volta, o sigui, la illa de Capri, que està, bueno, davant, vaig agafar un ferri des de Sorrento, que és des de la costa i tal, volta a la illa, molt xulo, un barco, tot el dia a Capri, i a l'endemà vam fer Pompeia, que també és espectacular,
1: és molt
4: xulo, no? Sí. A més, em va agradar molt perquè tenia entrades, bueno, ha sigut un viatge que jo dic, semblava una agència de viatges, semblava jo, perquè ho tenia tot tan organitzat, aquest dia, aquesta hora, tots els busos agafats, tots els bitllets, tal. L'últim dia això va ser Pompeia, que vaig trobar entrades a les 9 del matí, i que és a la primera hora, però estàs allà i entres i estàs sol.
0: Clar.
4: O sigui, tens la ciutat de Pompeia, o sigui, la vam descobrir... mentre anaves caminant i no hi havia ningú.
0: Aquella hora després, els turistes encara no tenen arribat.
4: Vam estar unes quasi 4 hores fent Pompeia, i llavors quan marxàvem estava ja molt ple de gent, però vaig pensar, ostres, dic, per aquesta plaça he entrat i no hi havia ningú i ara està plena de gent. però bueno.
0: Per tant, recomanes anar-hi a primera hora?
4: Recomano anar-hi d'hora, perquè així tens les hores que tu vols, i si vols audioguia i vols aprofundir molt, nosaltres tampoc vam aprofundir, vull dir que...
0: Home, Déu-n'hi-do, 4 horetes.
4: Sí, però és que te podries estar-hi 7, eh?
0: Ja.
4: Vull dir, si vols veure tot, és que tot és com... és molt gran i és molt espectacular. I després la guindilla, que es diu, la cirereta, va ser pujar al Vesuvi. Després, al migdia, vam agafar un autobús i vam anar, aviam, pujar al Vesuvi. És un volcà que està en actiu, però realment no és una gran excursió ni res, perquè et deixa molt a la falda. O sigui, em sembla que fa 1.300 i et deixa 1.000. Al final només fas uns 200 i poc de desnivell. I arribes a dalt, que és un caminet molt senzill, o sigui, és pista, vull dir que no té...
2: Totes, no?
4: Sí, no té cap dificultat.
2: No anem,
4: eh? A més, la meva filla portava el turbo, vam arribar en 15 minuts, estàvem a dalt, pràcticament, i ja van ser que anar a dalt, fas fotos, perquè veus tot el cràter, bueno, fas com mitja volta en el cràter, i a part de l'espectacularitat del cràter, que també treu fum i tot, és molt guapo veure, és bastant impressionant. També a l'altre cantó tens totes les vistes de tota la Baia de Nàpols, i des de, clar, trobar-te a 1.300 d'alçada amb tota la costa, tens unes vistes molt, molt maques. I res.
3: Quatre dies,
4: però pam. Bueno. Dormint a hotels diferents, en plan el check-in online, parlant amb la gent en anglès per WhatsApp.
1: Bueno, això ja et va, tu, per això.
4: Sí,
1: que
4: sí.
1: També era una mica així.
4: Bueno, a vegades també passo nervis, de que tot quadri, perquè bueno, els autobús... Bueno, va haver-hi un moment a la tornada a Costa Amalfitana, que els autobusos... Clar, en aquesta època no hi ha ferris. No, ara comencen els ferris en època... d'allò, no? Però ara no n'hi ha, i vas amb autobús, i anàvem bastant plens, vaig haver d'agafar al final a l'últim, saps, era fos, dius, hòstia...
1: Però els bitllets de l'autobús també els portaves comprats?
4: No, aquests no.
1: Ah.
4: Aquests no.
1: Perquè entenc que és un autobús de línia normal.
4: Sí, és un autobús de línia que, de fet, la gent que viu allà també els agafa, però també agafen els turistes. Però tenia les entrades de lo que són Pompei,
1: vale, tot això, sí.
4: Sí, totes les entrades d'altura amb el barco per Capri també, tot això. I entres també en la Gruta Azul, que és una turistada i val diners per lo que és, però la veritat és que és guapo, perquè entres en una gruta que t'has d'ajupir tot per entrar, i el que et porta en el barco, sí, t'has de jupir, ho tinc gravat. I entres a un d'allò que està tota l'aigua blava, perquè el reflexe del sol fa cosa d'allà, i és una turistada absoluta, però...
0: Perquè aquestes coses,
4: dius, ja que estàs allà, ho pagues, i ens vam passar també amb la Júlia, que vaig dir, mira, està ben pagat, saps? Ja. I ja està, estàs aquí i ho fas.
2: Molt bé,
4: i l'aventurilla. I això que, perdó, que dèieu de l'avió, em va passar ahir la nit, però jo vaig veure sortir la gent i tal qual sortíem,
3: entràvem
4: nosaltres, vull dir que això de la baldejada no...
3: La baldejada,
4: jo ahir no
3: una
4: vaig veure.
1: Però el teu avió anava tard ahir, no?
4: Bueno, 20 minutets.
1: Ah, vale, no vas arribar tard perquè ja el vas agafar tard.
4: Sí, és que a més han estat 4 dies des de les 7 que vam agafar l'avió el divendres a les 22:25 d'ahir a la nit. O sigui,
3: sí, 4 dies complets.
4: 4 dies sencers.
3: La que
1: sí. Ben aprofitats.
2: Molt bé. Doncs, noies, avui tenim una entrevista, jo crec que molt interessant.
3: Doncs vinga,
2: que dona per molt, i podríem donar-li la benvinguda, a veure si en Juanito ens la connecta. Molt bona nit, Gemma de l'Ofeu Villanueva, què tal? Ai.
5: Molt bé, molt bona nit, us estava escoltant aquí, em fèieu molta enveja, jo m'he quedat aquí, bueno, també celebració, però no tan bé. Bueno, molt, molt contenta d'estar aquí, gràcies per convidar-me.
2: Estàs recuperada tu també?
5: Tinc una veu així com, no?
2: A veure, Gemma de la Feu Villanueva, licenciada en psicologia, sexologia i teràpia de parella i especialitzada en salut mental i discapacitat intel·lectual. Mare meva, quantes coses. És correcte?
5: Sí, bueno, i no he parat de formar-me. No? Sí, la veritat és que la meva feina és una espècie de limbo en què des de la sexologia no s'aborda el que és la discapacitat o la diversitat funcional, o des dels estudis de discapacitat no es parla de sexualitat. I llavors és com aquesta terra de ningú, no? On bueno, doncs jo sí que he trobat que era com molt necessari, no? Doncs fer moltes accions i fer doncs això, molts projectes relacionats amb equitats, amb famílies i amb les pròpies persones amb discapacitat que estaven bastant abandonades en aquest sentit.
2: Vale, i segurament sempre, bueno, una de les preguntes que segur que et fan és per què treballar amb persones discapacitades, Gemma? Què és el que bueno, et va portar?
5: Jo diria que no ho vaig triar. De fet, quan estava fent la carrera de psicologia, o sigui, m'interessava molt tot el tema de violències masclistes, m'interessava molt, no, les qüestions de les dones... I per desconeixement, perquè bàsicament jo crec que sobre el món de la discapacitat intel·lectual no tenim uns imaginaris molt concrets, ni a nivell de vides, ni de referents vitals. Jo només tenia al cap síndrome de Down, no? Que són les cares, no? Síndromiques que surten a molts anuncis, sobretot a la caixa, però res més enllà d'això. No? Llavors sí que quan vaig acabar la carrera vaig començar, sí que tenia la formació de sexologia i teràpia de parella, i vaig començar a treballar amb una entitat de discapacitat. Que en aquell moment només et demanaven bona voluntat, no? Això també passa molt en aquest sector. Uh-huh. I al veure que no es treballava res de sexualitat, ni amb les famílies, ni amb les persones, ni amb els professionals, doncs vaig engegar un projecte des de Badalona. I fins al dia d'avui, que no m'han deixat parar. Jo crec que m'han triat ells a mi, eh? No ho he triat jo directament, i ara marxo. Jo, de fet, amb les persones neurotípiques ja fa temps que no la... Neurotípiques vull dir, no? Intel·lectualment... Uh-huh. Que estan a la norma, doncs no, ja no hi treballo des de fa molts anys. O sigui que molt, molt feliç de poder aportar el granet de sorra.
2: Home, i tant. I Gemma, has escrit dos llibres. No? Dos.
5: Bueno, en realitat vaig escriure un amb una companya, amb la Clara Clos, que es deia Sensual, i relatos de sexo i afecto de la discapacitat. Ara ja té uns anyets, eh? Però sí que era més un relat de casos, de situacions que es trobaven, doncs, bueno, diferents tipus de discapacitat, no? Autisme, discapacitat intel·lectual més greu, relacions de parella, aplicacions especialitzades, el tema del treball sexual, és a dir, com que obríem uns quants melons de temes que no estaven com resolts. I va tenir molt d'èxit, la veritat és que és com una eina divulgativa, no espereu trobar un gran llibre d'assaig, però sí que, bueno, intentàvem com exemplificar doncs les situacions, no, que ens trobem els professionals i com donar abordatge i visibilitat, no, aquest tema que és la sexualitat, que si ja està, no, una mica hi ha desinformació tot aquest aspecte en general, doncs amb ells doncs encara una miqueta més. I després guies de lectura fàcil. Lectura fàcil és un format per entendre d'una manera més accessible doncs temes que a lo millor doncs no són de fàcil comprensió per les persones amb discapacitat intel·lectual. Llavors pues un pòster que es diu Jo me masturbo o altres de salut sexual, doncs, que he anat fent per adaptar-los i que ho poguessin entendre, també.
2: Molt bé, déu-n'hi-do.
0: Gemma, bones, soc la Judit, i jo volia una miqueta com preguntar-te per què, o sigui, si el tema de la sexualitat ja és un tema que, no, que ja segueix sent tabú, no? I nosaltres que som generació 50 anys encara ens costa parlar-ne i parlar-ne amb els fills, o perquè els nostres pares no ens en van parlar, no? Almenys a casa, jo crec que el meu cas, i ho comparteixo amb les de la taula. Encara, no? Vull dir, encara és molt tabú, no? Amb el tema discapacitat i sexualitat, no? És un tema encara com més fosc, com més opac, o no, no sé si comparteixes aquesta opinió.
5: Sí, clar, sí, en general, no? En el tema de la sexualitat en general, jo trobo tant amb les persones que treballo, però també per amistats, no? I amb la gent que m'envolto, que és veritat que el tema de sexologia tampoc, bueno, doncs continua sent tabú, perquè hi ha molts temes que no es parlen sobre el tipus de relacions, o desatenció en temes de salut sexual, com podríem parlar de la menopausa, el climateri, el sol pelvià, pornografia, creences sobre com han de ser les relacions sexuals... O sigui, hi ha molt desconeixement, perquè, bueno, no ens donen aquesta informació, llavors cadascú fa el que pot, no? O el que rep, també, de la família, allò que es parla, allò que no, els silencis que es fan, les converses incòmodes, canviar el canal... No? Si no et pregunten, potser llavors tampoc expliques. Però, clar, tot aquest tema, al final, també ens porta a aquest desconeixement que, bueno, ens posa en risc en algunes situacions i sobretot en persones amb discapacitat, aquest és el, no? Com a, el que ho fa encara més difícil, no? Doncs perquè hi ha totes aquestes falses creences, però, a més, la por de les famílies, moltes vegades, de que, si, bueno, si oferim oportunitats o donem informació, hi ves, doncs, que es pot complicar la situació. Sí, hi ha molts mites, sobretot, al voltant de la sexualitat i la discapacitat, no? O que són molt nens, o que no saben controlar, bueno, tot això és, són creences errònies, no? Perquè al final són persones com la resta, amb desitjos, amors, desamors i maneres d'estimar, no? I bueno, no hi ha la nostra sexualitat i la d'ells, eh? O sigui que... No estem tan lluny.
0: I és un tema que no sé si que ens ha arribat potser a través del cinema. Jo menys tinc la sensació que d'algunes pel·lícules en concret, no facis els títols ara perquè ens faltaria aquí la Soraya, que és l'entesa del cinema, però sí que... que, no, que hi ha alguna pel·lícula on el protagonista o un dels membres de la pel·lícula té una discapacitat, s'enamora, no, vol posar en pràctica la seva sexualitat, i jo crec que a través del cinema ens ha arribat potser una versió molt romàntica d'aquest tema.
5: Sí, bueno, jo tampoc és que hagi vist... Estaria molt bé, així, com fer un recopilatori
0: sí,
5: de...
0: Sí, ara pensava de buscar-les, sí. Perquè...
5: Sí, perquè no surten a les grans pantalles o molt poquet, o com algo anecdòtic, com el cinema d'autor, no? Però és cert que, en general, el que he vist que està molt vinculat amb, sobretot al treball sexual i la discapacitat intel·lectual, o sigui, surt com molt això de que han d'anar a treballadores... Bueno, això potser un altre dia ho explico, però vull dir que no té... L'assistència sexual són professionals que accedeixen o t'ajuden a accedir al teu propi cos, no? Però no hi tens relacions sexuals. Però com hi ha hagut com molts temes així com més morbosos que s'ha tret, però en canvi no s'ha parlat de, doncs, això, de les relacions que tenen les persones. Sí que a nivell informatiu, si us ve de gust, hi ha dos documentals que vam fer amb Sense Ficció a TV3. Un es diu Jo vull sexe i l'altre és Amors tutelats. I parla sobretot d'aquest dret a... Bueno, perquè es vulneren molts drets, o sigui, a part dels mites que estàveu ara, no?, que ho comentàvem, el dret a, per exemple, pues, poder decidir si vull parella o no. Doncs molts cops no es deixen. O si a la llar o al pis vull dormir amb la persona que m'estimo. Tampoc els deixen. O sigui, és com que han de passar tota una sèrie de, no?, de condicions... I llavors, doncs, això, no tenen informació, no tenen intimitat, i bueno, en realitat és un... No, bueno, els hi treuen els drets a poder decidir, no?, sobre el seu cos i sobre les seves relacions. Per tant, estaria molt bé que hi haguessin pel·lícules i que... No, i llibres, no?, que parlessin també de persones amb discapacitat intel·lectual.
3: Uh-huh. I, Gemma, exactament, no?, la teva feina una mica en què consisteix? O sigui, fas xerrades, fas assessoraments, tallers... Com ho enfoqueu?
5: Sí, bueno, jo treballo com professional autònom. Sí que va haver-hi molts anys que vaig estar amb una entitat que feia psicòloga de les llars, que feia, bueno, en temes de lleure, ocupacional... Però sí que vaig veure que a través de la Federació Catalana, la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual es diu DINCAT, aquí a Catalunya, i engloba més de 500 entitats al territori de Catalunya. I conjuntament amb ells, doncs, vaig començar, doncs, a iniciar... Doncs, projectes a les diferents comarques. I actualment, doncs, bueno, vida nòmada, no? És a dir, sí que això que dius tu, faig formacions a molts centres, a moltes entitats, faig tallers dirigits a les persones amb discapacitat, també tallers dirigits a les famílies, i també assessoro a fer bones pràctiques des dels centres, no? Que a vegades diuen, ostres, Gemma, nosaltres ens hi volem posar, però no tenim ni una guia de bones pràctiques, no tenim ni un protocol, no ens posem d'acord, perquè uns pensen que si un noi es toca és que vol masturbar-se, i l'altre pensa que ho fa perquè s'avorreix. Estic posant una anècdota, perquè és un clàssic, no? De que a cadascú se li projecten les seves idees sobre la situació, no? I, bueno, doncs és una forma també d'ajudar-les a treballar des de l'evidència, des de la professionalitat, no des del jo personal o el meu jo moral. I, doncs, bueno, és una feina que no se m'acaba. Jo pensava que estaria un temps i que això... Però sí que hi ha cada vegada més sensibilització i, per tant, doncs es demanen molt més aquest tipus d'accions, no? Però amunt i avall...
2: Sí. Quants anys portes, Gemma, treballant amb això?
5: Jo crec que uns 25, des que vaig acabar la carrera. Clar, diuen, és que et coneixen... Clar, em coneixen molt perquè no paro de currar, no? Però també és que hi ha pocs especialistes que facin el que faig jo. I també, en concret, treballo amb agressors sexuals que tenen discapacitat intel·lectual o autisme. Llavors, són com també parts de la població oblidades que s'han de treballar perquè, si no arreglem la part de l'agressor, doncs tornarà a reincidir, no? I, bueno, són tot de temes que encara es necessiten com professionals que puguin estar resolent, no?, una miqueta aquesta part.
1: Gemma, soc la Marta, que una pregunta aquí. Més que la gent discapacitada, que tu ja ho has dit, però més, poder més assessorament a les famílies, no? Perquè, clar, la gent discapacitada, al final, tenen els mateixos desitjos, sentiments que nosaltres, per exemple. però no, les famílies deuen pensar o pensen, no? Ai, pobret aquest, com que és així, doncs no pot fer el que sigui, no es pot enamorar, no es pot posar al llit amb alguna altra persona. I això crec que és, no, més que ells també, eh? Però les famílies són els que deuen necessitar com més ajuda, poder?
5: Sí, bueno, perquè moltes vegades també són famílies que s'han hagut de volcar molt i amb aquests fills, i també hi ha com una idea fusional, no? Que costa veure'ls com adults, no? I que són autònoms.
2: És lleu fer
5: por. I llavors, molta por. Molta. De fet, una de les coses que si treballeu amb famílies o amb persones amb discapacitat, algunes famílies ara va canviant, eh? Perquè hi ha un model d'atenció a la persona amb discapacitat que ha canviat molt, però et deien, el dia que em mori jo, que es mori el meu fill o filla darrere. Perquè de la por de que pateixi o que no estigui ben atès, no? Vull dir, aquest tipus de drama, no? Les famílies necessiten molt suport. Pensem que també el sistema de la dependència que tenim aquí és bastant minso, vol dir que quasi tot ho paguen les famílies i quasi tot el tema dels diagnòstics, van d'un servei a un altre. Bueno, estan molt victimitzades, pel sistema. Llavors, bueno, ara després els dius, parlem de sexualitat, i et diuen, com dius?
2: Perdona? No?
5: Sí, o sigui...
4: Pues, és un tema afegit, no?
2: Clar, és un tema més.
5: Clar, però no és un tema que ells et trauran, saps? Yeah. Per exemple, si parlem de disfuncions sexuals, una disfunció sexual, en molts casos, pot ser la falta de desig sexual. Doncs a la població general, doncs sí que he tingut persones que em venen i bueno, abans tenia desig, ara no, pot ser per diferents motius, podem valorar-ho, però mai, mai ha vingut una família d'una dona amb discapacitat intel·lectual que em digui, Gemma, que la meva filla no té desig sexual, vaja problema, vinga, ho podem solucionar?
3: Clar, potser per ells no és un tema prioritari, no?
2: Exacte, bueno, però per certa por, per tenir, clar, sí. Clar, és no... En certa manera, els sobreprotegeixen molt, no? I llavors, clar, això costa.
5: Costa deixar anar. Però bueno, ja et dic que per això és molt important.
4: Bueno, si ens costa parlar de la pròpia sexualitat.
2: Exacte.
4: Imagina't de la dels nostres fills que no tenen discapacitat, imagina't d'un fill amb discapacitat. Clar. Vull dir, és una cadena, no? Suposo, Gemma, que vull dir que no parlem de sexualitat i tothom té sexualitat. Llavors, si hi ha amb aquest tipus de gent, ja els hi neguem com el dret, no?
5: Sí, clar, la llei del silenci, no? Sobre el que no parles, no... Però és això que dius tu, m'agrada molt aquesta idea, no? De, bueno, si ja ens costa a nosaltres parlar d'aquests temes, que no sigui des de la broma, no? Mm-hmm. O des de lo dramàtic.
2: O des de la imatge que veus, no? A la tele, i estan els teus fills allà, no? I dius, no?
5: Clar, continuem sent molt reactius, en el sentit de que només expliquem si ens pregunten alguna cosa.
2: Clar.
5: Però, bueno, els fills tampoc no, depèn, no? Si no tenen discapacitat, tampoc ens acostumen a preguntar gaire cosa, no?
4: No.
5: Vull dir, i nosaltres, potser com a pares, tampoc, perquè entenem que és el seu espai d'intimitat. Però, bueno, ells, en aquest cas, potser tenen canals i recursos per buscar les coses, però sí que és un tema que et posa els teus propis tabús allà sobre la taula, eh? De dir, vale, i ara què li explico al meu fill o filla? Si a mi no m'han explicat, ara què explico jo?
2: Sí, clar, però també n'hi ha que no anava a dir, es busquen la vida, no? Però que també s'interessa, no? Perquè a mi, a vegades, en el meu cas personal, Gemma, quan era més jovenet, veies una imatge o no sé què, i tu, no? Jo me'l mirava, i jo li deia, saps el que és? I em deia, però tu què et penses, mama? Que jo, saps? Que vull dir que ells també es busquen la vida, en certa manera, no t'ho preguntaran a tu com a mare, perquè els hi... Bueno, en el cas de nosaltres no els hi preguntàvem als nostres pares perquè tampoc ells no ens havien explicat mai res, però tu, en aquesta època, sí que jo els explico les coses, intento, però que a vegades hi ha coses que dius, bueno, a veure, i ells et fan saber que no són tontos, no? Que també s'interessen.
0: Però tenen els recursos de les xarxes, els amics, l'entorn escolar...
2: Clar, això
0: no
2: ho teníem nosaltres.
0: No? Segurament que no hauran tingut les típiques xerrades de societat als instituts.
2: A la nostra època no hi havia xerrades, no hi havia res ni als instituts ni enlloc.
0: Llavors, això posat, no?, en l'àmbit de les discapacitats, no, Gemma? Segurament que hi ha, doncs, aquestes... encara es noten més aquestes mancances, no? Aquesta... diferència, no? Perquè no sé si... Suposo que les escoles d'educació especial d'alguna manera també han de treballar la sexualitat de la mateixa manera que es treballa als instituts, però, no? Segur que hi ha...
4: No?
0: Haurien,
4: no?
0: Haurien,
5: bàsicament... Bueno, en general, en els instituts ordinaris i així, no és un, o sigui, es demana que sigui obligatori, però no, de vegades et diran que no tenen els recursos o que no se senten còmodes amb determinada informació. Jo sí que vaig a alguns instituts d'ordinària a fer xerrades sobre sexualitat, però sí que és veritat també que és algo transversal, és a dir, quan parlem de sexualitat també hem d'entendre que no només és el sexe i el coit o una penetració o algo heterosexual, i que, per exemple, la sexualitat té a veure amb la intimitat, amb els desitjos, amb l'amistat, amb la higiene, amb l'anticoncepció, però també amb les oportunitats de conèixer el meu cos. És a dir, que hi ha molts... Clar, quan dius, vine a un taller de sexualitat, tothom immediatament, vosaltres potser no, però, perquè sou molt decents, però la gent pensa de seguida en penetració i en sexe, no? I aquesta idea és molt, molt prefixada de que sexualitat és sexe. Jo parlo de sexualitat i moltes vegades no parlo de sexe. O bé perquè no els interessa, o bé perquè no ve el cas, o perquè és que estem parlant de l'enamorament, estem parlant de habilitats socials, de sí o del no desig, perquè també hi ha moltes persones que no tenen desig i això també s'ha de normalitzar, no tothom té interès en tampoc en tenir parella o en masturbar-se. Vull dir que la sexualitat va molt més enllà de tots aquests conceptes com peon, no? De com seqüencials, no? La sexualitat té a veure amb això, però pot sí, pot ser no, però també té a veure amb moltíssimes altres coses. I amb ells sí que és veritat que es parlen aquests temes més transversals, no? Però sí, són assignatures que incomoden, ja dic, i costa que els propis professionals o bueno, els mestres que estan a l'escola o l'institut s'animin a fer. De fet, diuen, bueno, això que vingui la Gemma i que ho faci i ja. però sí, bueno, també s'educa amb actituds. Potser els vostres pares, no sé si us van explicar molt o no, però això, no, del que es parla, del que no es parla, també de manera indirecta amb les cançons, amb els llibres, amb la música... La que s'avecina, és que a mi sempre em surten amb el... D'on traieu informació vosaltres, no?, parlant amb les persones amb discapacitat. No? La que s'avecina o... sí, lo del pinchito. La que... Jo és que no la veig, saps què?
2: Salami. Salami.
5: Sí, bueno, doncs, treuen de la que s'avecina, parlo en general, Disney i porno. Pues si fem una fusió d'aquests tres...
3: Quina barreja, no? Sí, eh? Disney... Com és Disney?
0: Disney, no, no, els sentiments, no? Romàntic, suposo, romàntic. No? Disney, no? Sí. Totes les pel·lícules de Disney... De... No? Del Disney, del canal, del canal... No.
1: Sí. És que m'he imaginat el Mickey ja.
5: Sí, però fixeu-vos, no? Ara va canviant també aquest model. O sigui, quan parlem, per exemple, de sexualitat, parlem dels estereotips de gènere, parlem de la violència masclista, parlem dels mandats que, no?, que quan t'identifiquen com a home o dona, que se t'exigeix o les expectatives de rol que hi ha, no? I, bueno, a la feina, a casa, vull dir que això també són temes que jo parlo molt amb temes de sexualitat, el sexisme. Però dic lo de Disney també en aquest sentit com de l'amor romàntic, no? Que jo he vist poques pel·lícules de Disney que la persona acabi soltera i feliç, no?
3: Sempre es casen, no? I tots. Sí, és que és veritat.
5: No? Com aquest model més tradicional, que està bé, però com que costa veure altres realitats, no? I potser moltes persones amb discapacitat diuen, ostres, doncs jo per ser normal doncs m'he de casar, he de tenir fills, perquè és el que s'exigeix per norma social. Però a la vegada no em deixen. I tenen allà com un oxímoron, saps, que se m'exigeix com a home o dona, però si tinc discapacitat, justament, doncs tot el contrari, no?
4: Gemma, jo justament et volia preguntar, perquè abans has dit això de no em deixen i m'ha cridat molt l'atenció i ara ho has tornat a comentar, del no em deixen. Llavors jo el que et vull preguntar, si vosaltres quan feu tallers i tot eduqueu en la llibertat d'escollir, és que és això de no em deixen, diu jo sóc amo de la meva sexualitat i vosaltres suposo que els hi dieu els límits, o sigui, per exemple, de lo que és quan l'altra persona diu que no, o que és un abú, o fins aquí, o fins allà, si els eduqueu en aquesta llibertat.
5: Anna, sí, en aquesta llibertat i en aquesta responsabilitat, no? Perquè també quan, per exemple, parlem del consentiment, que moltes vegades hi ha aquesta idea com desdibuixada, és que jo et pregunto si vols, l'altre diu sí o no, o no és com només una pregunta introductòria i per això no dona un marge per negociar, per comunicar, per canviar d'opinió. Llavors, per exemple, jo el que treballo molt amb ells és aquest tema del consentiment, que és algo que ha d'estar present des de l'inici al fi del que compartim amb aquella persona, ja sigui una pel·lícula, un menjar o una abraçada. no? Dic, igual que fem en el restaurant quan anem, això ho explico moltes vegades, no? Que abans triem la pel·lícula, el menú, triem el lloc, triem amb qui anem, després durant el menjar decidim què compartim, què no compartim, què ens posem a la boca, si no m'agrada ho deixo, potser només aquell dia tinc, ho vull tot per mi perquè tinc gana. És a dir, hi ha un diàleg constant sobre el que vull i el que no vull, no? I finalment doncs, segurament diré si m'ha agradat o no m'ha agradat i si vull repetir o no vull repetir. I tot aquest procés, això és el consentiment. No? És un procés de comunicació de principi a fi. I això no ens eduquen així tampoc, eh? En general. Llavors és com, vale, doncs anar-te assegurant que les dues parts estan còmodes. No? No només una pregunta de sí o no al principi, sinó estem a gust, estem satisfets al llarg del que sigui, eh? De la trobada que tinguem. Això ho treballo molt. I ho faig amb role-playing, amb modelatge, ho faig de manera molt, molt pràctica. No? És una mica teatralització, no? No és un PowerPoint ni conferències així avorrides, però aquesta part del consentiment és superimportant i després un altre superimportant per la prevenció és el que diguin que sí o que no. Però clar, què ens trobem o què em trobo jo molt? Que jo, no? Tenir la sensació del sí és dir alguna cosa que m'agrada molt i que vull que continuï i tenir la sensació del no al cos és alguna cosa que no m'agrada i que vull que pari. Però clar, molts ells no els hi pregunten si volen o no volen les coses. Estan educats una mica en la submissió i en la... fes cas i no la liïs, no?
4: Això, sí.
5: I llavors, clar, els priven d'aquesta autonomia, no? I llavors diuen, bueno, que en una situació sexual sàpiga dir que sí que no. Dic, ostres, però, i en les altres? Li estem donant l'oportunitat per dir sí i no? És el meu cos, les meves relacions, em vull depilar o no em vull depilar, o vull anar amb aquesta persona o no vull anar amb aquesta altra, no? Si no donem aquest context d'aprenentatge en altres àmbits, difícilment ho podran fer en un altre. Per tant, per mi és molt important això que comentes, que sobretot això, fomentar l'autonomia en les decisions sobre el propi cos i també en, bueno, en aquesta idea del consentiment, no? Com un diàleg amb l'altre de manera continuada, no?
0: I Gemma, ara, per la teva experiència, als centres residencials de persones amb discapacitat o als pisos de tutelats, així, hi ha un canvi de mirada, hi ha un canvi amb la mirada i amb el model? O sigui, amb això hem evolucionat els últims anys i, per tant, es permeten doncs, aquest contacte, aquestes relacions, aquestes vivències, o creus que encara hi ha molt de camí per recórrer?
5: Doncs jo diria que hem fet un canvi cap a positiu, però clar, hi ha molts espais... Bueno, per exemple, hi ha el que són els pisos d'autonomia a la pròpia llar, que són pisos on viuen de manera independent, amb un suport professional puntual. Aquí, en aquests espais, més o menys està bastant garantit. On ho tenen més fumut és a casa els pares, que a vegades doncs, continuen tractant-los com adolescents crònics. I on el que són llars residències és on potser està canviant més la situació, no? De poder dir... tenen un espai d'intimitat, encara que comparteixi habitació amb una altra persona, però... doncs que pugui fer-nos, clar, com jo què sé, jo compartir habitació amb les meves germanes, no? O ara amb els meus fills, i bueno, pues has de buscar els teus moments d'intimitat, no? Llavors jo crec que, bueno, això sí que ha anat canviant. En algunes residències, per exemple, doncs han fet com l'habitació de la intimitat. Entenem també que intimitat no només és per tenir sexe i masturbar-se, sinó per tenir un espai propi de que ningú molesti, no?
4: Íntim.
5: Exacte, no sé vosaltres si teniu espais d'intimitat a casa vostra.
0: Costen,
5: teniu, no?
0: Costen, bueno, sí, però va, no? La nostra habitació, no? Però és allò que quan tens fills, no? Costa trobar... El...
2: Un dia estarà la cuina.
0: Clar, no?
4: Clar, la situació de cadascú.
0: Però sí, bona. Sí, entenc que si a nosaltres ens costa una persona que està vivint en un espai, no? Tutelat o vigilat o acompanyat per, no? Per uns professionals que estan allà 24 hores, encara ha de ser molt difícil.
5: Clar, davant de la por el que fan és restringir drets, no? Clar, bueno, per por de que passi alguna cosa, llavors, clar, jo moltes vegades dic que les coses poden passar igualment. De fet, si no afavorim espais d'intimitat, a vegades tenen conductes de risc al parc o al centre especial de treball o no toca. Clar, si no oferim l'alternativa bona, per dir-ho així, hi ha coses que no es faran correctament. Per això també, no sé si ho coneixeu, ara fa poquet, bueno, potser ja fa un any i pico, però han nascut com iniciatives com ara el Dinder o sí. Ràtio.
4: Sí. És que de fet en vam parlar una vegada.
3: Nosaltres vam entrevistar a la Marta de Ràtio.
5: Ah, molt bé.
3: Sí. Perquè és d'aquí d'Arenys.
0: I ens va explicar l'experiència que justament a Barcelona.
5: Sí. Clar, que fan aquestes trobades. Jo amb Ràtio treballo moltíssim, no? Perquè, bueno, doncs perquè tenen aquests espais de trobades presencials, doncs això. I després Tinder és com una aplicació que ha fet una adaptació del Tinder convencional, val? Però que no, és exclusiu per persones amb discapacitat intel·lectual. Bueno, doncs mentre no oferim alternatives, doncs continuaran connectant-se a plataformes determinades, potser no les més apropiades, si no donem una alternativa, no? Com a societat o com a sistema. Però aquest de la intimitat, ja dic, de la seva informació, que a vegades parlen de la seva vida com... No els respectem la seva privacitat, de les seves dades. S'explica tot a tothom, s'expliquen masses coses a la família. Dius, ostres, té 40 anys. Ja. Si vol, ja ho explicarà ell, no? Si és gay o si li agrada una cosa... No? Vull dir que a vegades també ens hi posem com molt amb la seva vida, no? Que han de ser com perfectes.
0: Perquè ara tu que has posat l'exemple de, sí, de no, és gay, ara no, ens sortia la pregunta de si és difícil el tema de la sexualitat amb la discapacitat, l'homosexualitat ja deu ser, no, una dificultat afegida, no?
5: Clar, està com molt llegit com que està la persona confosa, que no entén, que és com una etapa, no? I justament, no? És a dir, de fet, les persones amb discapacitat intel·lectual i la prevalença és la mateixa que la població típica, no? Llavors, per tant, és un tema que s'ha de pagar. No tothom se sent identificat com a home o dona, no tothom té l'orientació heterosexual, no? Llavors, totes aquestes realitats també s'han d'anomenar. I en concret, jo que treballo molt amb autismes i amb neurodivergència, la majoria estan fora de la norma, és a dir, la majoria de persones autistes i neurodivergents justament no són ni heterosexuals, ni tenen atracció sexual o no se senten identificats amb el gènere binari home-dona. Per tant, crec que és algo que també s'està capacitant els professionals per entendre-ho i per tenir aquesta mirada. Dius, igual jo com a persona no he rebut aquesta informació, però com a professional sí que has de tenir aquesta mirada, perquè si no pots deixar molt, molt de banda algunes realitats.
2: Déu-n'hi-do,
1: és que és un tema molt
2: interessant, no?
1: Pots treure aquí, vamos, podríem estar parlant tota la nit.
5: Bueno, si voleu de referències de tema LGTBI, sí que hi ha alguns documentals, i després des del Centre LGTBI de Barcelona fan una trobada al mes, a través de ràdio també, que per persones amb discapacitat intel·lectual LGTBI.
0: Per donar-los un espai de trobada i un espai de confiança, vols dir, eh? És una... No? Aquesta trobada mensual és per això,
5: És per crear suport, no és per tenir cites, eh? El Centre LGTBI el que fan és, igual que el Centre LGTBI es fan trobades, no? Doncs això, per crear comunitat, no? Perquè realment moltes persones amb discapacitat no entren als serveis comunitaris o als serveis, no? Com per exemple, doncs, per exemple, en temes de violències, el que són els FIATs o CIATs, que són centres d'atenció a les dones en recuperació de violències, no els volen atendre moltes vegades perquè no els entenen. Els PACIS, que són els centres de salut sexual i reproductiva, no arriben perquè els professionals pensen que no tenen pràctiques sexuals i ja no cal que hi vagin. L'LGTBI, com que pensa que no hi ha cap persona amb discapacitat LGTBI, doncs tampoc arriben, no? Vull dir que estan fora del sistema,
2: I en aquestes trobades... clar, jo crec que potser també van sols o també van alguns pares, no entenc? O no?
1: Home, vols dir...
2: No ho sé, per això ho pregunto. Perquè, clar, si hi ha pares
1: que
2: ja
1: són cites,
2: cas,
1: no són cites,
2: són trobades.
0: És un espai de trobada, de compartir.
2: Que pot ser que hi hagi pares que vulguin acompanyar els fills també per enterar-se, no?, o donar-li suport en aquest cas.
5: Clar, són grups d'ajuda mútua, com el meu fill ha sortit de l'armari, no?, doncs necessita un espai de suport, normalment a vegades autogestionat, i vull dir que ràdio fa el que són trobades o cites, però això de LGTBI ho fan també amb la Judit de ràdio, que és la que ho porta i organitza, però l'objectiu sobretot té a veure amb aquestes trobades mensuals al Centre LGTBI de Barcelona, amb suport de l'Ajuntament, doncs perquè persones amb discapacitat intel·lectual tinguin també el seu espai. Perquè, clar, què passava? Que anaven a les trobades LGTBI de les persones sense discapacitat, ningú els parlava, els acabaven marginant, se'n reien d'ells, saps? O sigui que dintre del mateix col·lectiu LGTBI, doncs també també hi havia discriminació o com a mínim no tenir consideració, no?, a la persona amb discapacitat.
0: I això deu passar també amb persones trans, no? També dins del col·lectiu trans, no? Les persones amb discapacitat que fan una transició també segurament no deuen encaixar ni amb un col·lectiu ni amb l'altre, no?
5: Totalment, és el que dius, és com aquesta terra de ningú. I, de fet, els especialistes, per exemple, a Trànsit, no?, que és el centre referent sí, amb qüestions de... Sí, que ara la Rosa Mirall ja és solet, però sí que al principi, ostres, jo coordinant-me amb ells, deien, bueno, tenim dubtes, no?, perquè, clar, persona amb discapacitat, i sí, no?, hi havia com més por i més temor. Però sí que jo, per exemple, moltes vegades sí que he fet acompanyament en trànsit amb persones amb discapacitat intel·lectual i, de fet, el que hi ha molta prevalença és de persones trans autistes, neurodivergents. Llavors, bueno, aquí sí que ha anat canviant això, eh? Però sí que és com, bueno, d'una persona amb discapacitat o que és trans, se la posa molt més en qüestió i molt més en dubte, això segur.
6: Clar.
2: Mm-hmm. Molt bé.
4: Bueno, no sé, és que penso que estàs ocupant, o sigui, tens una professió que estàs ocupant un buit supernecessari, no? I que potser, no sé quantes professionals o quants professionals us dediqueu a això, però que no sé, que és un espai que esteu fent una feina superimportant en aquest sentit. Molt bé.
5: Gràcies. Sí, bueno, crec que també hi ha pocs professionals. També el nostre sector, el de la discapacitat, és un sector molt empobrit, no? Vull dir que sí que hi ha molta necessitat, però poques realment, ajudes. Sí, molt poques ajudes. A mi normalment em contracten a través de subvencions, mm-hmm. Vull dir que no és algo... Jo no estic en cartera, no? Bueno, de fet, els sexòlegs no estem a la xarxa pública. No, mm-hmm. Moltes vegades quan em preguntaven, dic, ostres, dic, no, els psicòlegs, poquets, no? Clínics, mm-hmm. a la pública, però sexòlegs, que són molt necessaris, com els dentistes, i no estem... Mm-hmm. No estem, no, a dintre de la xarxa pública i això fa que moltes vegades es cronifiquin coses amb la població en general també, eh? Jo crec que també és un recurs que a vegades persones sense discapacitat m'han vingut quan ja estava la relació molt trencada, no, de parella, és a dir, que dius, ostres, a vegades podem, no, intentar ajudar amb els conflictes, doncs... Vull dir que són professions que encara estan una mica denostades, jo crec també, no? Que, ostres, anar al terapeuta... costa, jo penso, ostres, i...
0: Costa dir-ho, també. Costa anar-hi, costa dir-ho, no? Dir-ho que estàs anant al terapeuta, no?
5: Sí, tenim aquesta sensació... Jo crec que cada vegada
4: menys, no? Perquè
0: jo cada vegada menys, però segons quins entorns, en un entorn laboral, per exemple, potser no ho explicaràs, o explicaràs en un entorn més d'amistat, però no? El terapeuta, si és un psicòleg, sí, però si és un psiquiatre, ja no, no?
1: Exacte.
0: No? Ja, si la...
1: Lo del psicòleg sí que jo crec que ara, jo crec que hi ha tanta gent que hi va... que jo trobo que ja és com més normal.
0: Sí. No? O portar que els teus fills vagin al psicòleg també.
1: Jo ja a la feina,
0: no?
1: Jo vaig al psicòleg, jo no sé què, jo no sé quant, sí. O sigui, això és com una cosa normal, però només psicòleg.
0: Clar, a la resta... A la que passes a psiquiatria ja no, eh?
1: No,
0: hem...
1: ja crec que no.
4: Clar, i dic que...
5: Sí, va psicòleg...
4: Sí,
5: l'estigma, no?
3: Ja. Sí. O que fas teràpia de parella.
0: Tampoc
3: és una cosa, no?, que vagis explicant,
0: no,
3: molt.
0: I que vagis al sexòleg perquè la teva parella té una disfunció, tampoc, és una cosa que anem a... això tampoc, no?
5: Però, bueno, a mi no sé, jo la meva professió també a nivell d'anècdota us he dit que, clar, jo ja ho explico poc que treballo amb la sexologia, perquè, clar, jo no sé que si ho explico massa, la gent comença a ficar problemes sexuals. I doncs, va, doncs tampoc necessito saber-ho tot, no?
4: Aprofita
5: i diu, bueno, com l'advocat, no? L'advocat, i ara li preguntaré.
0: Sí, però, ara sí, que et veig, no? Ara et pregunto per això, no?
5: De 0 a 100 m'expliquen coses sobre el seu penis. I diu, home, però, ara mateix no m'està venint de gust, això. Escoltar. Però sí, crec que són feines que, bueno, potser perquè són peculiars, no? I al final també estan cobrint, doncs, bueno, i sobretot jo amb la discapacitat, doncs que no... Bueno, perquè jo crec que hi ha un estigma també encara, no? O sigui, quan... En relació a la salut mental, també la discapacitat, no? No se'n parla gaire, o no tenim amics o amigues, o costa dir, té discapacitat, no? Sembla com que estàs dient alguna cosa... Bueno, hi ha un estigma sobre, bueno, que ets algú que no està a l'alçada, no?, de moltes coses. A mi justament és el que més m'agrada, treballar amb persones amb discapacitat perquè possiblement et fan com de mirall de, ostres, quantes coses diferents, no?, ens podem... Vull dir que no tothom que estigui a la norma, no? De fet, molta gent està a la norma i està amargada. Doncs, bueno, potser està bé perquè ens donen una lliçó de, bueno, potser una mica més de llibertat, no? Encara que no els hi deixin, però en essència, no?, molt més lliures.
2: Doncs Gemma, doncs moltes gràcies, eh? Vull dir, ha estat una entrevista molt interessant. Molt. Sí. Segurament hi haurà, no? Podríem quedar més endavant i parlar de més coses perquè no s'acabaria.
0: I tant.
2: I res, donar-te les gràcies per atendre'ns, per tenir la paciència d'esperar-nos que aquestes expliquessin els seus viatges, eh? Que jo vaig dir les 9 i 5 i pobreta. I res, i ens veiem, bueno, ens veiem pel poble o per on sigui. I moltes gràcies perquè ho has explicat de veritat superbé. La gent que ens hagi escoltat segur que de moltes coses no en tenia ni idea.
0: I les portes obertes a venir perfectes quan vulguis.
2: Home, i tant. Sí. Podries venir un dia aquí al plató.
0: Sí.
2: Al plató. A l'estudi, al plató.
5: Bueno, us felicito molt pel programa i perquè, a més, és un esforç, no?, també intentant conciliar, no?, totes les coses, o sigui que, bueno, felicitats.
2: Bueno, nosaltres els dimarts ja vam fer-ho per això, per marxar de casa,
3: És el nostre moment.
2: És el nostre moment.
5: Vale.
2: No ens veiem, però en diem de fer un programa així els dimarts, una horeta ens veurem. I vam fer-ho així, no tenim molt d'esforç amb això, home. Vull dir, que s'esperin els marits, saps?
5: Molt bé, doncs una abraçada molt gran. Gràcies.
2: Igualment, moltes gràcies. Adéu. Adéu. Adéu. Déu-n'hi-do, que interessant. Sí. Bueno, perquè hi ha coses que no, clar, que no hi penses, no? I tampoc no
4: perquè si no et toca, potser...
0: Clar, si no et toca de la vora, és un tema que segurament hi ha molt de desconeixement, no? Que les famílies que s'hi troben ha de ser un tema que jo crec que els ha de preocupar moltíssim.
2: Clar,
0: sí.
2: jo per això deia, comentava que si nosaltres com a mares ja patim els nostres fills i... Saps? Entenc també que s'han de deixar que facin les coses, que n'hi ha que fan, que coneixem i tal, però també entenc la preocupació dels pares.
0: I la sobreprotecció, no? Que
2: exacte.
0: Una mica com perquè no els hi facin mal,
2: exacte.
0: Perquè no...
1: Depèn del grau, també.
2: Clar, l'autisme,
4: bueno, ja ho diuen, clar, no? Que és l'aspecte autista, però més aviat és això, no? De que quan són nens, fas la inclusió i tot, però quan arriba un moment que és l'adolescència, que
2: complicat.
4: Clar, ells també tenen sentiments, sexualitat. M'agrada molt el que ha dit, no? Desig i no desig. Vull dir, també la sensació de voler estar sol i no tens per què que t'agradi ningú.
2: I valdre's per ells mateixos.
4: Tot el ventall, no?, que contempla la sexualitat, i és molt interessant tot el que has explicat.
0: I molt interessant el que ha explicat això de que si no, ells no aprenen a dir que sí o que dir que no, o el també. Que volen en altres àmbits de la vida, llavors com han de poder triar o decidir si allò els agrada o no els agrada, quan no... Aquest, no? Vull dir,
3: estan acostumats
0: clar,
3: a fer-ho,
0: no? Clar,
3: no?
0: El criteri de l'esperit crític d'això m'agrada, això no m'agrada.
4: Sí, no? Clar, no? També s'aprèn.
0: És una cosa que també s'aprèn amb l'edat, no? I amb l'experiència.
4: Totalment.
2: Sí.
4: Molt bé.
2: Hem d'anar informant els nostres oients.
3: De què?
2: De que la setmana que ve nosaltres fem com les escoles.
4: Ah, sí,
3: fem vacances.
4: Fem vacances de Setmana Santa.
1: Divendres, aquí agafa festa ja.
0: Sí, qui fa vacances?
1: Vamos a veure, jo ja,
4: aquí, les mestres.
3: Aquest trimestre ha sigut llarg i feixuc i estem en un moment reivindicatiu.
4: També és veritat.
3: Ens hem fet vaga aquesta setmana, eh?
0: És veritat.
3: I, bueno, a veure si...
2: Dos dies.
3: Si els depenem coses.
0: Que no era bona, perquè Barcelona...
3: A petar
0: molt.
2: Unes imatges superxules, eh?
3: La veritat és que va anar molt bé, molta gent, molt bon rotllo. Bueno,
0: ara falta que el departament us escolti.
3: Sí, al principi dijous em sembla que hi ha una reunió. A veure si traiem alguna cosa, perquè realment ho necessitem, eh? Necessitem més recursos, necessitem més inversió, tot el tema que ara estàvem parlant ara, no? De l'inclusió, de nens cada vegada doncs, amb més dificultats.
4: Necessitats diverses,
3: sí. I, bueno, doncs això, necessitem recursos, més gent i poder atendre els nens a tots.
2: Perquè gent ha d'haver-hi, no, Sílvia? Gent titulada.
3: Sí, clar,
2: bueno,
3: que
2: gent ha d'haver-hi, no?
3: Sí.
0: Bueno,
3: i
0: ràtios més baixes,
2: no? I ràtios més baixes, ens n'anem a...
0: Clar.
2: És que...
3: Sí, que després la gent et diu, però si quan nosaltres estudiàvem eren 40, sí, però les coses no eren igual que ara.
2: Ja, exacte.
3: Vull dir, érem 40, estàvem asseguts, no ens movíem de la cadira,
2: exacte.
3: I ja està, i ara...
4: I érem tots del poble o del voltant,
3: sí.
4: I ara hi ha
3: ara
4: molta
3: no funciona així.
4: Gent de fora...
0: Bueno, o qui no podia quedava enrere, no? I era igual si quedava enrere, no? Si ho entenia bé i si no també, no?
4: Adéu.
0: Potser ara...
2: A repetir.
0: Mm-hmm.
2: Sí. Però bueno, noies, doncs ho deixem aquí.
0: Bona
2: una setmana més, bona setmana.
0: Bona setmana.
2: Bona setmana santa, això. Ens tornem a retrobar. Dia 6, 7 d'abril. Mira, ja haurem canviat el mes.
4: Sí.
2: Veus? Ja està el bon
4: passa
2: temps.
4: Passa molt ràpid. Ja passat un trimestre de l'any. Un trimestre de l'any hem passat, eh?
2: Molt bé.
1: Doncs vinga, que vagi molt bé.
4: Bona setmana.
2: Molt bona setmana.

0: Ràdio Arenys.
1: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
2: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
3: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
2: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Rússia ha reclamat avui al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exterior rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou a la crisi. El govern espanyol insisteix que té proves per assenyalar Rússia i Israel d'intentar desestabilitzar Espanya i la Unió Europea a través dels missatges que van portar 70.000 migrants a finals de juliol a la ciutat autònoma. Escoltem la ministra portaveu Elma Saiz.
2: Lo que tenemos evidencias es que, bueno, pues que la Internacional Ultra, distintos foros digitales tanto de Israel como Rusia amplificaron lo acontecido con una intención de fracturar, de polarizar Europa y por ende incluso la sociedad española.
1: Avui el govern espanyol ha aprovat un paquet d'ajudes de més de 300 milions d'euros a Ceuta d'aquí a finals d'any per pal·liar la crisi. D'aquest paquet, més de 100 milions es destinaran a l'acollida de menors. Ho ha aprovat aquest matí el Consell de Ministres. Per cert, que Alemanya ha assenyalat també Rússia com a responsable de l'intent d'atac amb drons carregats explosius contra l'aeroport de Leipzig a principis d'agost. El ministre d'Exteriors alemany ha assegurat que la investigació ha detectat coincidències entre el patró d'atac, els aparells i la tecnologia utilitzada i els mètodes emprats per Moscou amb la guerra contra Ucraïna. Segons el ministre, l'incident forma part d'un seguit d'activitats destinades a desestabilitzar Alemanya. Com a represàlia, l'executiu alemany ha anunciat el tancament de l'últim consulat de Rússia que quedava a la ciutat de Bonn i també noves sancions imposades des de la Unió Europea. I Societat Civil Catalana ha presentat un escrit al Tribunal de Comptes demanant comprovar l'origen de 5 milions d'euros que l'entitat vincula a l'organització del referèndum de l'1 d'octubre abans de pronunciar-se sobre la llei d'amnistia. Entre les persones incloses en el procediment hi ha Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i diversos exconsellers. 9.004 estudiants s'han matriculat de la prova d'accés a la Universitat de l'ESPAU en la convocatòria extraordinària de setembre, que tindrà lloc demà, dimecres, dijous i divendres. Els alumnes inscrits es distribueixen en 22 tribunals. La xifra de matriculats suposa un increment de 770 estudiants respecte a l'any passat. I el Mercat de Nit torna dissabte, dia 12 de setembre, a Tarragona, amb la seva setena edició. Com a novetat, tres xefs convidats, Moa Quac, Pep Moreno i Ramon Martí. Hi haurà 40 varietats de tapes diferents per fer tastos gastronòmics.
0: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

El que intentem és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I durant aquest mes d'agost el que farem serà recopilar i recordar els millors moments de la temporada. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Acompanya'ns a recordar grans moments d'aquesta temporada, convidats, seccions i moltes coses més. Doncs esteu preparats pel viatge d'avui? Doncs vinga, som-hi. Benvinguts, benvingudes.

0: artistes allà presents que van dir unes paraules, sobretot va parlar el Paco León i la Carmen Machi, no? Que van parlar de com havien aconseguit fer aquesta pel·lícula, com va ser tot, perquè com a curiositat tot venia de que alguns directius de Mediaset van coincidir en un esdeveniment amb la Carmen Machi i van dir algo tenemos que hacer juntos, no? I la Carmen Machi va dir lo que tenemos que hacer es la película de Ida. I clar, es van quedar bojos perquè amb el que ella va, amb tota la polèmica que va generar quan ella va voler sortir de la sèrie, doncs clar, els va sorprendre que la seva proposta fos fer una pel·lícula d'Aida. Però bueno, així va acabar sent. La condició que va dir Carmen Machi era que Paco León fos el director de la pel·lícula, com ha sigut, finalment, i doncs al final ha sortit aquest producte. Com ha sortit? Doncs en format pel·lícula, fent referència a la sèrie, però què? Què fent què? Que és... mostrant com el davant de càmeres i el darrere de càmeres, no? O sigui, els propis actors fan el personatge d'Aida i a ells mateixos. Em sembla molt interessant això perquè al final el que han aconseguit fer és, en comptes de fer una pel·lícula d'Aida com si fos una continuació, perquè era una mica complicat, per què? Perquè ja fa molts anys que va acabar la sèrie i doncs hi ha molta gent que ja no se'n recorda de la sèrie o que no té clares les trames, no, en aquests moments, o que no, directament que no va veure la sèrie, que clar, era complicat doncs fer una continuació. Llavors d'aquesta manera han pogut fer una pel·lícula en la qual les persones, hagis vist la sèrie o no l'hagis vist, la pots veure perfectament. És una pel·lícula que combina l'humor, el seu humor, fer autocrítica també, perquè fan autocrítica d'ells mateixos, però amb el seu peculiar humor, polèmic també, i també amb carregat de nostàlgia. Una cosa que a mi m'ha agradat molt perquè es fan referències que hi ha moments que aconsegueixen tocar el cor, no? Però bueno, sobretot molt d'humor i crec que es passa ràpid. És una pel·lícula que evidentment no és una gran producció, no? on s'han invertit molts diners, però hi ha molt d'humor i passes una bona estona. Així que res, això us dic, us mando un petonàs enorme i a seguir. Us segueixo com sempre. Un petonet.
1: Doncs David Montufo, moltíssimes gràcies, com sempre, per ser-hi. Ja ho has dit tu al principi, aviat ja et fitxarem perquè el tenim aquí gairebé cada setmana, moltes vegades, al programa. Avui amb el David hem volgut parlar de l'estrena d'Ida i Vuelta, aquesta pel·lícula que doncs, ens torna a l'univers d'Ida. Vinga, continuem.
2: La Caixa Tonta.

Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: I avui tenim amb nosaltres un artista que està donant molt de parlar. Fusiona ritmes i cultures amb una naturalitat que enamora. I el seu nou single, Gatina, és una autèntica celebració de les arrels, de la diversitat i de la passió per la música. Parlem ni més ni menys que de l'Aina da Silva, una veu que arriba per quedar-se. Aina, benvinguda al programa, com estàs?
1: Ai, molt contenta, molt feliç d'estar aquí a la Caixa Tonta i explicar-vos tots els secrets de Gatina.
0: Primer de tot, gràcies per venir aquí als estudis. Ja vas venir l'altra vegada, però, de nou, gràcies per desplaçar-te aquí als estudis de la ràdio.
1: És que a mi m'encanta i, a més, aquest univers de la ràdio m'apassiona, la veritat.
0: Tu estàs més acostumada a les càmeres, no?
1: Jo estic més acostumada a les càmeres, a tallem, al plano, il·luminació, però crec que la ràdio té la seva màgia, no?
0: Com tot, no? Jo crec que sí. La ràdio és diferent. No et veuen tant, aquí sí, perquè també tenim el format de vídeo, però la ràdio té aquesta màgia de la veu, no? De que et quedes amb la veu de la persona. Escolta'm, quin temasso, no? Quin temasso que has tret, no? Com ha anat això? Com ha anat? Mira.
2: Per favor. Tema.
0: Explica'ns una mica el perquè de Gatina.
1: Doncs,
0: tema preciós, per cert.
1: El perquè de Gatina neix de la meva voluntat de voler fer música. Jo crec que el més important és música que m'apassionés i que jo voldria escoltar. D'aquella que tens a la teva playlist, que la vols escoltar cada dia, doncs, sota aquesta premissa, jo ara fa un any, després de sortir d'Eufòria, de concursant, començo a anar a l'estudi i començo a treballar en aquest projecte.
0: Mira, estem també veient el videoclip. Un videoclip que té unes imatges molt boniques i on s'ha cuidat molt el color. Per mi s'ha cuidat moltíssim el color i l'estètica. On està gravat i per què aquestes imatges, Aina?
1: Doncs mira, aquest videoclip que l'he dirigit jo mateixa està inspirat en els videoclips dels anys 2000, aquells videoclips on veiem aquesta estètica urbana, aquest color, aquest toc vintage. A mi sempre m'ha agradat molt la moda dels anys 2000 i per mi la cançó, que és un R&B, doncs necessitava un vídeo potent, amb coreografia, amb una estètica forta i ha sigut tota una aventura fer aquest vídeo, Juanito?
0: Tot un repte, no? Perquè, clar, aquí veiem lo guai, no? Però també hi ha d'haver, doncs, la part més complexa d'organitzar-ho tot, de preparar-ho tot, de que tot estigui perfecte, no? Perquè tu sé que ets molt perfeccionista.
1: Molt. A més, em preguntaves on s'ha gravat. Això ha estat gravat a Barcelona. Aquestes imatges que veiem a l'exterior són al Fòrum de Barcelona, les altres són a 400 Studio. I sí, ja... Jo he cuidat molt l'estètica d'aquest vídeo. Per mi és molt important a nivell artístic, no només com sona la música, sinó com arriba el missatge, i crec que el vídeo és el que empeny a que la cançó s'entengui, no? D'altra forma o de forma estètica.
0: Aquest nou tema combina influències brasileres, catalanes i espanyoles amb aquests tocs d'R&B, com tu has dit. Com sorgeix aquesta barreja tan rica i com la vas treballar al procés de creació?
1: Ai, Juan, i tu saps què passa? Que jo sóc el resultat d'una barreja, clar.
0: Ja ho sé, però per això m'agrada, perquè m'ho expliquis.
1: Doncs mira, per qui no ho sàpigues, jo sóc de pare català i mare brasilenya. Aleshores, jo, al meu pare li agrada molt el jazz, he crescut a una casa on s'escolta jazz, R&B, però també s'escolta pagodi, samba, funk do Brasil, i al final crec que aquesta cançó és el resultat de qui sóc jo. Aleshores, clar que tenia aquest toc en portuguès, el títol Gatina, però que crec que la gent d'aquí també l'entén perfectament, i evidentment el català, que no el perdo.
0: Que no el perdem, eh? I darrere d'aquesta energia i ritme hi ha també un missatge molt humà de celebració de les arrels i la identitat. Què t'agradaria que el públic senti quan escolti aquest tema?
1: Uau, quina pregunta tan xula m'acabes de fer, perquè crec que és el fi, no? Tu fas la música, però com li arriba a les persones i què li fa sentir? Sens dubte, vull que Tu saps quan t'aixeques al dematí i dius... Va, avui tinc un dia que avui serà un dia amb molta feina, moltes coses, però tens aquell moment de posar-te la teva cançó preferida, que és quan t'arregles, abans de sortir al carrer, abans de començar el dia, jo vull que la gent escolti Gatinya, no, en tot el dia no, però en especial en aquest moment, quan s'estigui preparant per sortir, com dic jo, a darlo todo.
0: A darlo todo, eh, Aina da Silva?
1: Sí.
0: I escolta'm, ens ha encantat saber que la teva tia Maria participa a la cançó. Com va sorgir aquesta col·laboració tan especial i què ha significat per tu afegir aquest toc familiar al projecte?
1: Doncs qui em coneix sap que una cosa que per mi és molt important, un dels meus principals valors o el que més m'agrada és la meva família. Crec que són les persones que més em donen suport en aquesta carrera que és tan complicada, i aleshores jo volia un vers en català a la cançó de Gatinya. I dic, uah, com introdueixo aquest vers? De quina manera? I tenia aquesta frase en la que jo dic, i si no ho entens, tranqui, t'ho dic en català. I jo moltes vegades m'ha passat que quan he parlat català la gent diu, hola, parla català. I jo, clar que sí, i li vaig dir a la meva tia, què et sembla si vens a l'estudi i graves aquesta frase que diu, ara s'escolta.
3: Neta parla català.
1: Yeah!
0: Just, eh? És que ha anat ni pintat, això, eh?
1: Doncs sí, brutal. Sí, és que anem en sintonia, tu i jo, Juanito.
0: Brutal, brutal.
1: Aquesta frase que grava la meva tia Maria i que ha quedat icònica, perquè ella és icònica.
0: És brutal, la tia Maria.
1: Ah, ella és tot, la veritat,
0: abans... A més, és que jo l'he vist al vídeo, que podeu entrar a les xarxes de l'Aina, i veure-la, que hi ha aquest vídeo una mica com ho es va fer, una mica el prèvio, no?
1: Mm-hmm.
0: I escolta, ella, és que ho fa amb una naturalitat. Què he de dir, nena? Què he de dir?
1: Exacte.
0: I la tia allà, escolta, com si ho hagués fet tota la vida.
1: Com si ho hagués fet tota la vida. Jo crec que la meva tia està en una edat que ella ja diu, pues venga, lo que venga por delante y vamos.
0: Clar, que si el mundo por montera, que deien aquelles folclòriques. I clar, i ella, pues, ho ha donat tot.
1: Ho ha donat tot, i et diré una cosa, perquè ara que la cançó porta fora uns 3 o 4 dies, em fa molta gràcia perquè tothom m'està dient aquesta frase, i la Moreneta parla català, i jo no m'esperava que la gent se'n recordés tant d'això.
0: Doncs mira, ja ho veus, s'ha quedat, però en la memòria de tothom.
1: Sí.
0: I escolta'm, el videoclip, que és el que estàvem comentant fa un moment, fa un homenatge als anys 2000 amb coreografies i estètica molt marcada. Què t'ha inspirat d'aquella època i com ha estat el procés per portar-la al teu univers musical?
1: El procés i què m'ha inspirat? Doncs mira, m'ha inspirat els... Jo recordo tot... ja de petita, mira aquells videoclips de la Beyoncé, de les Pussycat Dolls, de la J-Lo, però a mi m'agradava mirar els antics, els que havien sortit abans de que jo naixés.
0: Correcte.
1: Perquè m'encantava aquelles robes, m'encantava. I aleshores, ja et dic, el procés de dirigir i produir el videoclip ha sigut una feinada tremenda, perquè són moltes coses que s'han de tenir en compte. Crec, Juanito, que aquest últim any que he estat fent tele he après molt, també. De plànols, d'il·luminació... Clar que és important rodejar-se dels millors professionals que m'han ajudat en la creació d'aquest vídeo, no?, de forma estètica, però, per exemple, perquè us feu una idea, els que esteu escoltant, nosaltres arribem al fòrum i jo ja tenia la meva llibreta màgica, l'escaleta i l'ordre de rodatge. Això és algo que jo he après en tots els rodatges que he estat. Aleshores, primer li deia al Marçal, primer gravarem el primer pla. Aleshores, el segon. I l'últim, la coreografia. Saps per què, Juanito?
0: Per
1: diré un secret.
0: A veure, per què?
1: Clar, perquè quan balles, comences a suar i el maquillatge no està
0: clar,
1: tan perfecte.
0: Això és veritat.
1: Aleshores, el primeríssim primer pla, que és aquell de la cara...
0: Sí, que és guapíssim.
1: Aquest, el primer de tot. Això ho vam fer, jo crec que va ser al febrer, i un fred que vam passar.
0: Nena, és que surts tremenda, eh?
1: Ai, gràcies.
0: Bruta. És que està molt bé, a més... M'agrada perquè està molt cuidada la imatge.
1: Molt. M'ha ajudat el Yanis, un amic meu, que és estilista, m'ha ajudat a fer tot el tema de la roba, no? I aleshores, per exemple, si t'hi fixes, també el cabell canvia...
0: Sí. El vestuari, m'encanta. Aquest estudi on t'està feta una de les fotografies del single,
1: sí.
0: És tremendo.
1: Aquest estudi que és, ja et dic, 400 Estudio, que el vaig estrenar a l'estudi, perquè just l'estaven obrint aquella setmana i em van dir, vinga, seràs la primera artista que trepitgi
0: aquest estudi. Aquest set, que guai. Doncs t'ho dic de veritat, la llum fa molt. O sigui, és tan important la llum, tu saps. Depèn d'on enfoqui, et dona una sèrie d'ítems, no?
1: Exacte.
0: I a més és que et dona una una com es diu, una cercania, no?
1: Exacte, la il·luminació és molt important. En el món dels vídeos es diu director de fotografia, que és el que s'encarrega del tema il·luminació, i s'ha de tenir molt en compte, perquè, mireu, perquè es feu una idea, jo m'he enterat que, per exemple, la Mariah Carey o la Shakira tenen els dobles de llums i elles sempre porten les llums que volen. O sigui, elles no trepitgen un escenari o un plató i els hi diuen la temperatura de la il·luminació, perquè la il·luminació té temperatures, per ser més càlida, més freda. Llavors, tenen tot estudiats. La imatge d'aquesta gent està molt, molt cuidada, no? Evidentment, Aina da Silva no està a aquest nivell. A mi, en tal que es vegi bé en el vídeo...
0: Ja arribaràs, tranquil·la.
1: No.
0: Ja veuràs, nena.
1: Crec que mai seré tan tiquismiquis, no? Des d'aquí una abraçada a la Shakira i a la Mariah. Però bueno, mira, tot cuidadet.

0: Doncs seguim a l'especial de la xarxa de la Marató de 3Cats i tenim l'honor de tenir nosaltres el presentador, el mestre de cerimònies d'aquesta marató, que ja n'ha viscut uns quants i que el tenim aquí avui amb nosaltres. Ramon Pellicer, com estàs? Benvingut.
1: L'honor és meu de ser a la xarxa. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Ramon. Què és per tu, de nou, estar al peu del canó davant d'una marató com aquest enguany, també dedicat a lluitar contra el càncer?
1: Doncs es veu que no he après res, perquè ja ho vaig fer el 2004. Vaig saber que era estar tantes hores en directe en solitari i ara hi torno. No sé si és que no n'he après o que potser em va agradar i per això ho he volgut repetir. En qualsevol cas, és indiscutible que està al servei d'una causa com aquesta, que és intentar que el càncer deixi de ser la malaltia mortal que és, a través de la recerca i de l'ajut de tothom que participa amb els seus donatius, és una causa excel·lent de la que és molt difícil no voler formar-hi part.
0: Sens dubte, sens dubte. I, escolta'm, faràs marató com els antics? Perquè abans, la marató que tu havies viscut, o sigui, els presentadors estàveu allà al peu del canó gairebé tot el programa. Tindràs més relleu aquest cop o tu ets a la vieja escuela i diràs, vinga, va, tope?
1: No, jo estaré des del començament. Bé, a la ràdio comença una mica abans,
0: sí, el Roger
1: Escapa, i després, a partir de les 9, des de Torre Bellesguard, allà estaré jo ja tot el matí fins a l'hora del Telenotícies migdia. Després, a la tarda, ja reprenem des del que era el plató de l'Eufòria i que ha estat canviat per poder acollir la Marató i tot el seu públic, i les actuacions, i la banda, i tot plegat. Després del TN migdia fins al TN vespre, sí. I després del TN vespre ja sense parar fins a les 2 de la matinada, ben bé. Són 17 hores en les que no estaré sol, perquè aquesta és una marató de treball en equip.
0: I tant, i tant.
1: Però no només en equip, entre els professionals de la casa, que estaran tots disposats, repartits pel territori, fent connexions en directe o participant en reportatges i en petits vídeos que ja han enregistrat, sinó és un treball en equip de la gent que se la fa seva, la marató. Pensa que hi ha unes 3.000 activitats,
0: sí, sí,
1: amb més d'un milió de persones vinculades, que si això no és un equip, què seria un equip, no?
0: Què seria?
1: Doncs em sento absolutament aixoplugat. Encara que jo estigui aquí donant la cara, doncs darrere i davant i per tot arreu un munt de gent per acompanyar.
0: Com cada any també parlem amb el Lluís Bernabé, el director de la Fundació. Realment, el que ha aconseguit aquesta marató és una cosa totalment titànica. S'ha aconseguit que formi part ja de la vida social de tot un país i que ha transcendit a d'altres països. Ramon, creus que la marató... Bueno, jo crec que ja el lema el diu molt de tu, ja ha traspassat fronteres, ja diu molt de tots i diu molt de tot un país, no?
1: Sens dubte, perquè aquest és el mèrit. La gent, la marató de 3Cat, de TV3 i de Catalunya Ràdio, és justament singular. No hi ha cap altra marató enlloc que tingui un teixit associatiu, que tingui aquestes ganes mostrades per tots aquests voluntaris que des de la base, des de baix, s'organitzen, fan coses, i a més ho fan absolutament reglamentats amb les normes que marca la marató, i tiren amunt. És a dir, que és una direcció insòlita en les altres teletons i les altres maratons que es fan arreu del món. Aquesta és una característica per sentir-se orgullosos, no només de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que fa molts anys que hi aposta, sinó molt i especialment del país que tenim.
0: Ramon, per anar acabant també, jo crec que la Marató és un dels programes que és l'emblema ja de la casa, no? O sigui, és 3Cat, TV3, ja és la Marató, no? Per tu, realment, quan la primera vegada que t'hi vas posar al capdavant, què va suposar i què està suposant per tu ara de nou agafar aquesta regna amb la marató?
1: Sempre a nivell professional és un privilegi. Pensa que quan estàs fent telenotícies, durant molt temps fas telenotícies, que és un format concret. quan fas programes de reportatges, doncs és allò que t'ocupa tot l'espai i tot el temps. Si fas un magazín, tres quarts de mateix. Què passa amb la Marató? Que és una síntesi de diferents gèneres. I a dintre pots participar en els reportatges, pots fer entrevistes, entrevistes que són noticioses amb un metge, amb un expert, entrevistes en profunditat amb personatges que t'exposen la seva vida i que et fan sentir absolutament petit veure el que han estat capaços de fer per lluitar, per exemple, contra una malaltia tan greu com és el càncer. Tot aquest garbuix de sensacions i de coses a nivell professional et dona un gran enriquiment, però a nivell personal encara més, per totes aquestes experiències que vius en primera persona i que formen part ja del teu bagatge històric, vull dir que t'ho emportes posat i que segurament que et serveix després en el futur per afrontar nous reptes.
0: Sens dubte, sens dubte. I Ramon, aquest any hi haurà alguna novetat que es pugui explicar o a nivell tècnic? Suposo que seguirem veient els directes de totes les activitats que s'estan fent. No sé si ens pots explicar alguna coseta així ràpidament.
1: El mecanisme és pràcticament el mateix. Està basat en els testimonis. Aquest és un dels anys on hi haurà més nombre d'entrevistes i, per tant, de testimonis per la... Sí, per la gran quantitat de casos diferents. Pensa que hi ha 200 tipus de càncer diferents, per exemple. Nosaltres, evidentment, no els podem tocar tots, però sí toquem els més importants, els més prevalents, els que tenen un impacte social més gran. Però, a banda de totes aquestes entrevistes, que probablement es batrà un rècord, hi ha actuacions que són de primer nivell en col·laboració amb tots els que han participat en el disc de la Marató. I també hi ha algun moment per relaxar-se un palet i per donar pas a l'humor.
0: També va bé.
1: Sí, pensa que ens enfotem una mica de nosaltres mateixos.
0: Això és guai.
1: Aquesta Marató.
0: Sempre,
1: això passa, ja veuràs.
0: Sempre va bé. Jo només volia dir-te que la Marató és molt més que un programa de televisió. Jo he tingut la possibilitat durant molt de temps d'agafar telèfons a la centraleta i precisament en un dels maratós dedicats al càncer recordo una trucada d'una nena de 8 anys que em va trencar una guardiola d'un porquet dient-me que aquests diners els volia donar perquè el seu avi es curés, perquè tenia càncer.
1: Genial.
0: Això és brutal, Ramon.
1: Això vol dir que s'ha entès el missatge. Vol dir que, entre tots, potser tenim la solució dels problemes que ens apreten. I la solució passa per la recerca. La recerca és l'únic que ha donat garanties d'enfrontar-se amb energia al càncer i sortir-se'n. A banda de la detecció precoç, que és l'altra qüestió que hem de tenir molt, molt present, i les mesures de prevenció nostres, en els nostres hàbits diaris, uns hàbits que han de ser saludables.
0: I tant.
1: Amb aquestes tres eines i amb aquest esperit d'aquesta nena que em dius tu,
0: sí,
1: que trenca el seu portet, i que dona el que té
0: justament
1: per això, per la investigació i per la recerca. És un exemple excel·lent del que és i del que pretén
0: ser. I els valors que transmet, també. Uh-huh. Ramon Pellicer, ha sigut un plaer parlar amb tu avui, en aquest especial. Esperem que sigui tot un èxit, que ho serà, perquè la Marató és molt més que un programa de televisió. Som tots, i que entre tots doncs, puguem fer que un any més aquest marcador pugi per lluitar contra una malaltia que tots, malauradament, hem patit o patirem en algun moment de la nostra vida. Una abraçada ben forta i a tope amb la Marató.
1: Moltes gràcies. Una abraçada gran.
0: Abraçada, Ramon. Gràcies.
2: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
0: I acaba d'arrencar una nova edició de GH Duo, Gran Hermano Duo, que està, jo crec que, al rojo vivo, que diuen. I com sempre, tenim amb nosaltres el nostre col·laborador, el David Cano, el Gato Encerrado, que podeu entrar a la web de Telecinco i seguir el dia a dia del que passa a la casa, a la casa de Gran Hermano, i en aquest cas a aquest GH Duo. David, explícanos cuando quieras cómo ha ido este inicio de GH Duo.
3: La cuarta edición de GH Duo está llena de personajes míticos, viejas glorias que verán reverdecer el esplendor de sus mejores épocas. Un Olimpo de figuras que están en nuestra memoria colectiva y que no bajan de los 50 años, lo cual digo sin ninguna connotación negativa, sino todo lo contrario. Entre ellos hay un auténtico desconocido en España, participante en varias ediciones del Supervivientes Mexicano, y un pequeño grupo de jóvenes, en su mayoría procedentes de la Isla de las Tentaciones, que ha venido a ser sustituto de mujeres y hombres y viceversa a la hora de nutrir de concursantes a otros realities y de personajes al universo Mediaset. Dicen las malas lenguas que el dúo es una versión de GH que gana siempre una ex concursante de la Isla de las Tentaciones, que además concursa en trío y lleva el pelo corto. Se refieren a Lucía Sánchez y Marieta Sola, ganadoras de las dos últimas ediciones, a las que podríamos añadir a la ganadora del último GH VIP, Noemí Asensi, aunque esta lleva el pelo largo. La candidata sería esta vez Anita Williams, que cumple todas esas condiciones. Espero que no se cumpla la profecía, aunque venga esta de una afirmación con mucho más fundamento que aquello que dijo Gary Lineker sobre que el fútbol es un deporte que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. En realidad, con este GH Duo, los que vamos a ganar somos los espectadores. De momento se masca la tragedia, aunque observamos lo que podríamos denominar como calma chicha. A Sonia Maddock no la soporta nadie, aunque todavía se están aguantando casi todos. Solo ha explotado Cristina Peayet, que también tiene media casa en contra, y ha sido un chispazo más que otra cosa. La veo a punto de dar el petardazo, igual que a Belén Rodríguez, autora de la mejor frase dicha por un concursante antes de comenzar el encierro. Me caen mal todos, dijo Belén, lo cual es francamente prometedor. De Carlos Lozano, ganador moral de GH VIP en 2016, y de John Guts, el mexicano, me espero cualquier cosa. Aunque más expectativas tengo, si cabe, con el dúo que yo califico como de la sobredosis. Es el dúo que forman Antonio Canales y Raquel Salazar, y digo eso porque destilan veneno los dos. El caso es que el casting es prometedor y tanto la promoción previa como la gala de presentación creo que han sido mejores que en el reciente y fallido Gran Hermano 20. Con todo, los que podemos fallar esta vez somos nosotros. Lo haríamos, creo yo, si damos la espalda a un formato que nos ha dado tanto y tanto durante un cuarto de siglo. Todo lo demás pinta tan bien que algo me dice que va a funcionar. Tiene que salir bien. O eso espero, amigo Joan.
0: Pues opino lo mismo. David Cano, el Gato Encerrado, que podeu seguir a la web de Telecinco amb les seves cròniques. Larga vida GH, i esperem que aquest GH Duo sigui un èxit, perquè ens agrada. Així és. Seguim.

0: para ti. El primero, durante...
1: Radio Arenys.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Radio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Radio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Radio Arenys, la primera amb la cultura.
1: Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge a partir de 3 quarts d'11 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
3: Ruta 66.
4: Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb un munt de novetats i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un espai radiofònic que ja porta en antena 17 anys. Salutacions, amics. Soc Campito Dos Santos. I ja sense cap mena de dilació anem per les noves propostes musicals. Les que ens han arribat aquesta setmana. Vinga, som-hi. Endavant! Endavant!

Get Even és el més nou del prolífic Phil Vincent, des de Rhode Island. Més de 25 àlbums en solitari en combinació amb la seva participació amb diferents bandes del gènere hard rock i hour americà. Thirst Trap és el títol del nou treball en tracks tan interessants com Can't Break the Chains.

Wanted Dead or Alive és una de les cançons més destacades del tercer àlbum d'estudi dels Bon Jovi. Slippery When Wet es va editar l'any 86, és a dir, aquest 2026 és el seu 40è aniversari. El disc inclou el mega hit Living on a Prayer, però avui volem destacar altres talls d'aquest disc, com aquest, You Give Love a Bad Name. Shut up!

0: Ruta 66, música d'arrel americana.
1: Anem per una de les més influents bandes d'americana del moment, la Tedeschi Trucks Band. Fusionen el Southern, Blues, Rock i Soul. Al capdavant, Susan Tedeschi i el seu marit, Derek Trucks. Fuddle Soul és el seu nou treball, el sisè a la seva carrera discogràfica. Després d'escoltar-lo, ha triat aquesta cançó, I Got You.

Hurt by the Number. És una cançó original de l'any 1959 que Guy Mitchell va ser el primer en enregistrar. Dwight Yoakam la va versionar i incloure en el seu disc de debut d'ara fa 40 anys. L'àlbum conté dues versions més, però jo he triat Ring of Fire, composició de June Carter, que va portar a l'èxit la seva parella o marit, Johnny Cash, l'any 63. Doncs això, aquest és el cover de Dwight Yoakam.

Don't Break a Heart That Starts to Beat és un dels tracks del nou àlbum dels Blue Ambition, un supergrup internacional que compta amb el prolífic Robbie LeBlanc a les veus. És el segon disc d'aquesta formació que rendeix tribut al hard rock melòdic dels 80, amb influències dels Bon Jovi, Fregner i Toto. Anem per una més d'aquest power trio, els Blue Ambition, la que porta per títol Love from a Stranger.

0: Ruta 66, l'artista de la setmana.
1: I per tancar el programa d'avui, una de les composicions més icòniques del desaparegut Tom Petty. És una cançó inclosa en el seu àlbum de debut d'ara fa 50 anys. Tot un clàssic del rock. Amb American Girl, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

Ràdio Arenys.

0: when I spent the summer on you.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: dones us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Ens agrada un programa on els homes també participin, homes i dones en paral·lel. Si voleu saber de què anirà el programa o tornar-ho a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar. Dones s'emet tots els dimarts a les 12, en directe, en el 91.2 de la FM. O podeu trobar-los també en els podcasts dels programes a la web de Ràdio Arenys. Us parla Rim Garcia i en el so tenim a Marina Cabrera.
1: Què tal? Bon dia, Rim.
0: Bon dia, Rim. Bon dia, Marina. Em parlava jo a mi mateixa. Bon dia, Marina.

Dones com tu i com jo. Dones que vulguin compartir les seves experiències, com a dones, com a persones. Totes les dones tenim coses a explicar que poden aportar i ser d'ajuda pels altres dones, pels homes, per les nenes, pels nens, per a tothom. Si tens ganes de compartir amb nosaltres, truca o envia un missatge de veu als telèfons 93 195 7912 o al 722 886 921 i ens posarem en contacte amb tu. Aquí tenim i teniu un espai per totes vosaltres. Obrim portes i finestres, obrim micro i ens posem en marxa amb dones com tu.

0: Avui, amb aquesta música, presentem a la Olga Morente Batista, que avui ens acompanya i que ens parlarà d'ella i del que vol dir ser escriptora. Fem que Sant Jordi sigui sempre apostem per la cultura. Benvinguda, Olga.
1: Ai, gràcies, Rim.
0: A tu.
1: Hola.
0: A tu, perquè ha sigut com així, com molt precipitat tot. Però, bueno, de vegades les coses precipitades surten molt bé.
1: És possible que sí.
0: Les impros són perfectes. Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Doncs aquí tenim a la Olga, que ha triat aquesta cançó de Serrat, no? De Fem camí, no?
1: Sí.
0: Per què has triat aquesta cançó?
1: Bé, començo dient això, efectivament, ha sigut tot molt de la correcuita, perquè em dius, pots ser avui tu? Doncs vinga, va, endavant. I també el dir-me, pues tria diverses cançons, uau, i m'has de dir això i t'has de preparar allò, uau. I ara mateix era tot així, però és que realment és com diu la cançó, caminante no hay camino, i es fa el camí, pues, caminant, no?
0: Caminant.
1: Llavors, bueno, amb tu ens coneixem d'altres facetes d'actrius i de coses molt boniques.
0: Sí, ja fa anys, que voltem.
1: Exacte, hem estat ja en diversos projectes, i és la primera vegada que et veig aquí, en el teu espai tan maco de Ràdio Arenys.
0: A Ràdio Arenys,
1: vull dir que sí. Caminante no hay camino,
0: aquí estem. Caminolanda. Has fet un comentari que el vull aclarir perquè dona peu perquè altra gent s'atreveixi.
1: Uh-huh.
0: Dius, és que tu em demanaves, saps què passa? Que jo no vull explicar, jo entrevisto dones, però no vull explicar res que no sigui el que elles vulguin que se'ls hi preguntis, saps? Mm. Vull dir, la gent els hi fa por de dir i què em preguntaràs, i què em diràs, i què diré? No, no, diré i preguntaré allò que tu vulguis. Per això sempre demano que envieu una mica d'informació per jo preparar-me què podem dir i per on podem caminar. I això dona una tranquil·litat a les persones que ve.
1: És veritat.
0: I per això ho explico, saps? Per això estic fent incís en el que has dit, perquè vull aclarir que tothom pot venir i que explicarà allò que ella vol compartir, o ell, perquè també poden venir homes a parlar del seu procés com a home. Vull dir, aquí estem oberts i, bueno, i tenim el programa d'homes que ja està fent el seu camí, el seu recorregut, i jo li faig propaganda de que l'escolteu als homes perquè s'estan fent coses molt interessants i poc sabudes pels homes. Ahir es va parlar del sol pèlvic en els homes, vull dir que interessantíssim de que els homes sàpiguen que també tenen sol pèlvic i tot el que influeix per ells. Dit això, aquí he fet un parèntesis, perquè m'has donat peu per poder-lo aclarir i em sembla interessant. Anem a... per què has triat justament la de el camí? Per això, perquè fem camí, no? Caminante no hay camino.
1: Caminante no hay camino y se hace camino al andar, perquè així és com em sento, que estic un pas darrere l'altre i al volver la vista atrás es veu la senda que mai tornaràs a trepitjar, perquè mai és igual i la vida és així, ens vida, és està viva, està canviant constant i tot el temps. Llavors, però sí que quan mires enrere, de cop te'n dones compte una mica del que has caminat. I jo no n'era gens conscient de tot el que estava fent. Per tota una vida intensa, magnífica, fascinant, sense parar de fer coses, i no en soc conscient del que faig. Potser ara és la primera vegada que dic, a veure, realment... No, sense parar, és un moment... La sensació que tinc en aquest instant de la meva vida, i per això estic aquí, i per això està passant tot el que està passant, i estic escrivint el que estic escrivint, és que com si s'estiguessin ajuntant totes les parts i tots els passos d'un trencaclosques. I que de cop, per fi, veig quina era la imatge original, perquè no hi era en el joc. Quan neixes i...
0: Anem a quan vas néixer. On vas néixer, Olga?
1: Ah, molt bé. M'agrada que m'ho preguntis perquè aquesta me la sé.
0: Jo no.
1: Jo sóc filla de Calella. Sí, hi ha gent que no ho sap perquè, la veritat, jo me'n vaig anar de Calella als 18 anys i encara que havia tornat per visitar la família, per coses i per situacions i no he estat mai massa del tot lluny, però sí que he voltat una miqueta de món i he viscut fora sempre. Uh-huh. I ara vaig tenir com una sensació molt profunda, em va venir com un missatge molt clar. Ves allà on vas néixer, em deia el missatge, i mira qui ets ara. I jo deia, home, no, que estic a Brasil.
0: Déu-n'hi-do. M'agafo una mica lluny.
1: Porto un any a Brasil, porto 5 anys després d'Argentina i porto quasi 10 anys a Uruguai. Què faig? I com que me'n tinc d'anar a Calella? I a Calella tenia que anar. Uh-huh. A Calella hi ha gent que diu, ai, has tornat. I jo dic, jo no ho sé, jo no torno mai, jo sempre vaig. La meva vida està plena de viatges i sempre és cap aquí, cap allà. Ara el meu viatge està en l'escriptura. Uh-huh. I l'escriptura per mi ara és el més important, avui, aquí, ara. Uh-huh. I m'estic donant compte del per què, perquè estic resumint tot el que ha passat.
0: Uh-huh. Però explica'm com va ser. Vas néixer a Calella, vas estudiar a Calella.
1: Mira, vaig néixer a Calella, vaig estudiar a Calella, em vaig enamorar a Calella. Vaig ser filla de 2 artistes de Calella. La meva mare era el que en deien, el que ara en dirien una influencer. Uh-huh. Vale? Perquè, sí, perquè estava amb tot. Estava, bueno, va crear la primera tenda de souvenirs de Calella quan era un poble de pescadors. Ella feia palmes i palmons per al ram. Ella cantava a la sala Mozart per sent la protagonista de les sarsueles i les òperes.
0: O sigui que tu, la sala Mozart, te la coneixes?
1: És a casa meva. Clar. La Teresa Salom, que li envio des d'aquí una abraçada, que té 104 anys, era la millor amiga de la meva mare. Uh-huh. La meva mare va morir en els seus braços quan jo tenia 9 anys.
0: O sigui que vas quedar òrfana.
1: Orfe de mare als 9 anys, orfe de pare als 16.
0: Déu-n'hi-do.
1: I abans dels 25 havia perdut a tots els meus amics de l'adolescència.
0: Què dius, nena?
1: T'he dit alguna cosa perquè precisament per això, per mi Calella, perquè tenia que anar a Calella jo.
0: Clar.
1: Jo Calella era un lloc, doncs ho vaig
0: dir. On havies tingut totes les pèrdues.
1: Exacte.
0: Clar. Sí. Duríssim.
1: Un lloc de carències, un lloc que, en el que jo he estat fent, després me'n vaig anar a viure a la província de Castelló, primer a fer de hippie, als 18 anys, que era la meva idea, i a viure al camp, i viure lliure, i d'allò.
0: Les comunes!
1: Ara, no, les comunes és una altra cosa. No, aquí hi hauria que fer tot un altre, es podria fer tot un altre programa. No, cada un vivia. L'ambient, el fet de ser lliure, el fet de fer l'amor i no la guerra, això sí és important, lo de les comunes.
0: No, ho deia perquè,
1: tema.
0: Clar, els hippies...
1: Ho sé, sí.
0: No, digues.
1: És que que va per aquí la cosa, perquè me'n vaig anar a la província de Castelló, me'n vaig anar a viure a la muntanya, amb un company de Calella, ens vam enamorar, ens vam fer parella i ens vam fer fotògrafs. I vaig començar tot un món amb la fotografia. Allà vaig fer de tot, amb fotografia. Després me'n vaig anar a viure a Castelló, i a Castelló vaig muntar, també juntament amb el meu company, un centre d'activitats fotogràfiques, una escola de fotografia, l'aula de fotografia de la universitat. Vaig ser en fotografia tot el que es podia fer. Vaig estar en bodes, bautizos, comunions, vaig tenir un estudi de retrat, em vaig especialitzar en fotografia d'artistes, en fotografia teatral, perquè en el fons era el meu. I aquí és on jo vaig investigar més. Vaig començar a fer books de teatre i me'n vaig donar compte, em deien ells, que jo tenia una manera de mirar diferent. Uh-huh. Jo observava molt, per això vaig ser també molt bona fotògraf de premsa. Uh-huh. Vaig crear el grup de premsa de Castelló, que encara funciona. Vaig crear, com he dit abans, el centre d'activitats fotogràfiques, que encara funciona. Tot això m'ha fet que fos com...
0: O sigui que tu una mica eres la influencer de ta mare.
1: Pues exactament. Allà on vaig la liu i no me'n donava compte. Senzillament no me'n donava compte. Jo, senzillament, el meu tarannà és aquest. Uh-huh. Els que em coneixen una mica diuen... Ai, noia, és que tu ets massa intensa. I els que em coneixen de veritat, que m'aprecien de veritat en el fons, perquè diu, amb tu es pot fer de tot, qualsevol cosa. I jo dic, ai, que bé, gràcies. I continuo així.
0: I continues.
1: Només ara me n'estic donant una mica compte.
0: Però això de marxar cap a les Amèriques...
1: Això de marxar cap a les Amèriques ve a cuento del que et deia, de que estava fent fotos als actors i jo em vaig passar a l'altre bando. De cop necessitava explicar històries i em vaig fer fent narradora d'històries. Sempre anava, no havia anat mai al psicòleg, i en vez d'anar al psicòleg anava a cursos de teatre. Quan no em trobava realment malament, anava a dir deprimida, però deprimida jo no estic mai, cada un té el seu tarannà, allò que tots tenim la part bona i la part no tan bona, com és, m'anava amb un curs de clown, m'anava amb un curs de pallasso, jo sortia curada, jo sortia feliç, i d'això, aquests han sigut els meus mestres, els meus senadors, i d'aquí jo vull aprendre i aquí jo reivindico com a gent que tindria que estar en el poder.
0: A mi m'agrada tant. Sí, sí. M'agrada moltíssim. El món de la faràndula, per favor. Em fa com una oloreta especial.
1: Has vist? Però què passa amb el món de la faràndula? Són els que de veritat tenen el poder de canviar la societat. Són els que de veritat estan sempre creant.
0: I posant el dit allà on cal. En cada moment.
1: Exactament. I amb tota
0: amb una altra mirada, amb una altra... I inventant històries que et fan entendre la teva.
1: Molt bé. Per aquí va. Per aquí va el tema.
0: Anem a escoltar una altra música que has triat, que has triat diverses. O sigui, amb totes les presses i tot, ha donat temps perquè triïs.
1: Ho hem muntat tot en un matí, nois?
0: Sí, sí, o sigui, ni un matí.
1: En una hora.
0: En mitja horeta hem fet. Has triat a Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy d'allà. Que això també va lligat en el pas que fas cap a l'altre continent.
1: Sí.
0: Vinga, l'escoltem una miqueta.

0: Me gusta. No soy de aquí ni soy de allá.
1: Ai, Déu, aquesta és la creu de la meva vida i a la vegada el plaer més gran. La veritat és que em sento catalana, en sèrio, que sóc catalana d'arrels, però com que les meves arrels es van trencar de tan petita, m'he sentit sempre que no sóc una branca, que no sóc un arbre, que sóc una branca i que no sé d'on sóc. No sóc d'aquí ni sóc d'allà i no tinc ni edat, perquè és veritat que les tinc totes. A vegades sóc molt vella, a vegades sóc una nena petita, i tot això pot passar en un mateix dia. I ni por vindre. I ser feliç és la meva senyal d'identitat. Yeah. Els que me coneixen ho saben. Uh-huh. Diuen, clar, no, tu, com que no tens problemes, ets una happy flowers, sempre he tingut fama d'això. I dic, vols que t'ho expliqui breument? Perquè motius en tinc tants com tothom. Però no, és que la vida és fantàstica i a més dura tan poc. Aquest va ser el meu primer missatge, el primer que vaig aprendre. El que tens no existeix. No és la seguretat per res. En un moment canvia tot. Per tant, anem a viure.
0: Ah, no, és que clar, morir els pares tan jove, sí, et va canviar la vida de tot.
1: Són aprenentatges ben potents, sí.
0: Sí, sí, bueno, clar, i ben gestionats, perquè si no...
1: I bueno, tens l'opció.
0: Sí, bueno, tens de vegades l'opció. Tens l'opció o l'habilitat. No, de vegades no tens les eines.
1: Això també s'aprèn.
0: Les eines. Això és una frase que la setmana passada una de les persones que estava aquí va dir, farem servir la teva frase preferida, que és la caixa de les eines.
1: Molt bé.
0: On al llarg de la vida anem posant tot allò que en un moment donat ens pot servir quan ho necessitem. Obrim la caixa de les eines i diem, avui necessito aquesta, avui necessito aquella.
1: Molt bé, doncs sí. Anem molt ben enfocades si anem per aquí.
0: Sí, perquè vas fer el salt i què? Explica'm, vinga.
1: Bé, vaig fer el salt a les Amèriques. Per què? Per diverses coses, perquè el meu món de la fotografia, jo ja no podia fer més coses. Ho havia estat i ho havia fet bé, malament, de tot, però en realitat em vaig despedir amb tots els honors i per la porta gran vaig muntar-ne una a Castelló, vaig liar a totes les... Bueno, és igual, això t'ho explico un altre dia, perquè em vaig despedir amb 18 exposicions alhora i amb totes les sales d'exposicions implicades. Mare i amb Déu. Tot Castelló, que són 100.000 persones. Així em vaig despedir de la fotografia.
0: No.
1: Vaig tancar... Jo faig les coses...
0: O les no hi ha fas neva... o no...
1: Ah, exacte, jo si ho faig, ho faig. I m'hi poso a totes. Llavors, no ho sabia, que ho feia així, m'estic donant compte ara, fixa't. I vaig dir, jo vull històries, em vull fer narradora d'històries. Els meus alumnes de fotografia em deien, clar, és que tu sempre expliques històries. Jo explico històries. Sí, tu mires d'una altra manera, ens ensenyes d'una altra manera. Jo vinc aquí perquè em fas teràpia. I jo deia, com que teràpia? Si és un curs de fotografia. Donava cursos bàsics i fins
0: sí, però segur que anaves introduint.
1: Fins a professionals, doncs així. Però no me'n donava compte, com et dic. Llavors dic, jo faig teràpia? Ah, no, jo vull aprendre a fer teràpia. Sí, a mi m'has canviat la vida. Però què dius? Jo, gràcies a tu, què dius? I vaig començar a mirar i vaig dir, calla, que potser sí. A veure. I vaig fer un curs que no era de fotografia, amb alumnes de fotografia. I vam fer teràpia fotogràfica portant fotos. I me'n vaig donar compte que sí. Que tenia una visió molt personal. Jo em pensava que tothom mirava així. No era observadora perquè era fotògraf. Era fotògraf perquè jo sempre havia estat observadora. En part perquè quan, si tens 4 anys i et porten amb un intern en un col·legi i no veus els teus pares i tens que entendre què passa allà amb aquelles monges que no et mostren res, més que dos ulls i una boca i un nas, aprens a observar i entendre tot. Llavors, què vaig aprendre allà sense donar-me en compte? El llenguatge no verbal.
0: Yeah.
1: El llenguatge no verbal té que veure amb els actors. El llenguatge no verbal és el que jo utilitzava com a directora quan feia els books i representava a 10 personatges diferents amb un sol model. Uh-huh. I em deien, com ets capaç de fer això en una hora? Pues sí, perquè ho tenia clar. No sabia com ho feia, un cop més dic, faig les coses gairebé inconscient. Ara ja no tant.
0: Ara ja no tant.
1: Llavors, què vaig fer? Me'n vaig a Amèrica. Per què? Perquè vaig fer una recopilació de contes que jo volia... que eren els que a mi realment me motivaven o me posaven la pell de gallina. Vaig llegir-ne de tot el món i eren tots d'allà. A més, jo havia conegut a l'Eduardo Galeano quan estava exiliat a Calella. I jo era una nena i em vaig quedar prendada i enamorada. I anàvem totes les tardes a la platja a escoltar-lo parlar. I ell deia, me permetran ustedes que piense en voz alta. I nosaltres mirant-lo així amb aquells ulls blaus que tenia, ella, piense, por favor, piense. I ell pensava en veu alta, i el que va pensar en veu alta davant nostra ho va escriure en el llibre que es diu El llibre.

0: No sabia què faria, però ho vaig penjar tot, ho vaig vendre, el que vaig poder, de males maneres, perquè vaig muntar també tot un show, que també us ho puc explicar un altre dia, perquè pot ser un bon relat. Em vaig despedir de tothom, amb una despedida que va durar gairebé 3 mesos, i vaig regalar tot el que vaig voler, i em vaig donar el gust d'anar tancant totes les històries, amb cada un, i vaig tancar Castelló per obrir Amèrica. Sense saber ben bé on anava ni què anava a fer, jo em donava un marge d'uns 2 anys, vaig dir, ja veurem.
1: Que valenta gent... per això, no?
0: Què?
1: Que valenta, o inconscient.
0: No, és, el meu cor m'ho deia, em cridava, quan el cor crida, el meu cor crida tan fort, i si l'escolteu i li doneu veu, el cor crida tan fort que no li pots pas dir que no, és com si fos una alarma. Allò de que no, i no la pots parar. I doncs, vale, doncs hi vaig. És algo més fort que jo. Molta gent m'ha dit després en el camí, a mi m'agradaria fer el que tu vas fer. Ah, fes-ho. No, que tots ho podem fer. O, bueno, però no tinc diners. Jo tampoc en tenia. Jo tampoc. Un altre dia us ho explicaré, perquè tot això ja és material per als llibres. Perquè sabeu què va passar? Que quan vaig arribar allà, m'esperaven a Argentina. Em van donar la benvinguda i m'anava cap a Còrdoba, la docta, que era on jo havia quedat. Però faltaven, era un viatge de 18 hores amb autobús. I me'n vaig enterar que Uruguai estava 4 hores i era gairebé Nadal. I un dels meus somnis a complir, els he complert quasi tots, era estar per Nadal amb una barretina de Pare Noel, amb biquini i banyant-me a la platja, allà. Oh! I això ho vaig fer, vaig dir, mira, me'n vaig 4 dies a Uruguai, me'n vaig a passar el cap d'any i després ja m'aniré cap a Còrdoba. Renoi, aquestes coses són les que a mi em passen. Vaig anar con lo puesto, perquè ho vaig deixar tot a casa dels meus amics. Con lo puesto, us ho juro, con lo puesto vol dir tot unes calcetes de muda, així va la cosa. I em vaig anar a passar 4 dies a Uruguai i em vaig quedar 3 mesos con lo puesto. Con lo puesto. Mira si és...
1: Suposo que buscaries més roba, no? Perquè solo con lo puesto...
0: Pues no.
1: Era lavar i poner.
0: Pues era així, exactament. Que sàpigues que anava amb uns pantalons amples, blaus cels, de mar, barrejats en blanc, i amb un vestit que era com de flors o com d'això, amb el fons blanc, que vaig acabar posant-me el del revés, que fos el forro, per actuar. Perquè en allà va passar el miracle. Allà em va passar una cosa brutal. Això seria molt llarg d'explicar, sí, i tampoc sí, hi ha temps
1: no.
0: Per entrar... No, no, però és que tot això, com que això us ho explicaré en un llibre, doncs ja tindreu temps per llegir-ho.
1: No, però passem, perquè el que és important és que vens a presentar el llibre.
0: Em vaig fer poeta.
1: Mare de Déu.
0: Que sapigueu que jo la poesia m'importava un bledo. Que sapigueu que em semblava la cosa més avorrida i més sosa del món. Tararí, tararí, tararà, tararà. I noi, no vaig poder parar, em vaig tornar com mig boja. Estava en un ranxo, que en diuen allà, a 10 metres de l'aigua, vale? Allà mateix, i no paraven de venir-me poemes al cap. Vaig escriure-ho tot en un mes. Va ser com un, no sé, com una catarsis. Vaig començar a escriure, i vaig escriure el Poemes d'Arena. Allà... Va ser com, no sé, jo encara no m'ho acabo de creure, va ser com un miracle. Més tard vaig conèixer uns músics, els músics me van escoltar i jo vaig dir, bueno, és que jo no sé, he escrit això, i un va dir, jo te tocaré la guitarra. I dic, i, bueno, jo estava buscant, no ho sé, encara, aquí tota indecisa, diu, no, jo t'acompanyaré a la guitarra i avui estrenarem. I vaig dir, sí, home, aquestes coses passen només a Argentina i Uruguai, que ho sapiguem. Això aquí no passa, jo ho trobo molt a faltar. Jo anava perduda com una sèpia a dalt del Kilimanjaro. Aquesta és la veritat. I jo, no, però jo... No, són aquests poemes, jo encara no me'ls sé. No, però estava buscant... Que sí. Vine, estem ensejant. Mira, som 10 persones, cada un d'un món diferent, i ens hem ajuntat avui, ens hem trobat, i estem fent un espectacle per aquesta nit. Jo, I diu, i ens faltava una poeta. Jo, I diu, sí, mira, aquest t'acompanyarà amb el violoncel, i jo t'acompanyaré amb la guitarra. I jo, ai, però si jo, que sí, diu, a veure, ara ja ens repartim per parelles i anem a ensejar cada un, i jo allà així, tremolant com una fulla, i me diu, digue'm un poema, llegeix-me'l, qualsevol, l'agafo i

0: el començo a llegir. Diu, vale, ara el tornes a llegir i jo t'acompanyo. Mireu, no us ho creureu el que va passar allà. O sigui, si us tinc que dir el que va passar, va ser un raig que va caure del cel i es va començar a il·luminar. Estàvem a dintre d'una cúpula, era com una nau, però era una cúpula. La sonoritat era meravellosa. Quan aquell noi va començar a tocar, la meva veu va sortir sola. I jo no la reconeixia. I jo que sóc així, histriònica, hiperactiva, que no sé què... De cop, jo parlava així, d'una manera suau, d'un no sé què, i jo dient, però què me passa? Però què està passant aquí? De cop van anar començant a entrar els altres i es anaven sentant a escoltar-nos. I jo estava flipant. Resulta que aquell noi era el xino... el Chino Pereira, i és un guitarrista de lo millor, de lo millor, de lo millor d'Argentina, que és sí, argentí, sí, sí, però estava allà a l'Uruguai, i ell estava composant músiques d'aigua. Es van ajuntar amb els poemes d'arena.
1: Wow.
0: Què tenia que passar?
1: Clar.
0: Pues ens vam enamorar en aquell moment, instant, pam, aquella nit vam estrenar, i quan va ser el moment, resulta que jo em vaig equivocar perquè portava tantes fulles i estava tan nerviosa que em vaig llegir uns altres dels que havíem preparat. I
1: va ser
0: no,
1: igual.
0: No, la gent va començar a acostar-se, era el final, i estaven uns parquins a desperllar que m'havien vist tot l'espectacle. Es van anar acostant, acostant, acostant, fins que els teníem aquí mateix. Vam fer una mitja lluna i jo no m'ho podia creure, amb la meva jaqueta blava, amb el meu vestit de tot el rato, era l'únic que tenia, i aquells pantalons blaus, blaus cels, em van nomenar la poeta. I l'endemà tothom parlava del mateix. Vam començar a actuar a boliches, que en diuen allà, i passàvem la gorra. I jo, allò que aquí sembla que passis i que demanis caritat, allà és un privilegi i és una meravella. De veritat, és un gustàs, perquè així cada un te diu coses. Jo estic molt agraïda de tot això. I aquest poema d'arena m'ha portat avui fins aquí i m'ha tornat a Calella.
1: Molt bé, mira, podríem fer dues coses, Olga, o escoltem una música que has triat, una altra música que has triat, i entrem ja de ple en què s'ha produït, què s'ha produït, perquè, bueno, ens has vingut, ens has fet venir ganes de llegir els poemes d'arena, per favor, amb aquesta presentació és que és impossible que no hagin vingut ganes de llegir-los, vull dir que... No, et faré una proposta en acabar el programa, ja farem. Ara m'agradaria presentar aquesta altra cançó que has triat, que és la de Silvio Rodríguez, sí. Te doy una canción, sí. I després ja entrem en els altres tres que tens, sí. Perquè m'agradaria poder acabar d'explicar-los tots com va començar aquest i com has arribat al que has fet, que has presentat aquest Sant Jordi.
0: Molt bé.

0: aquesta música.
1: Aquesta por, aquesta música aquesta cançó. Em porta a l'amor.
0: A l'amor.
1: A l'amor més intens, més profund i més absolut que he sentit a la vida. M'he enamorat diverses vegades, però una va ser la més profunda i aquesta era la nostra cançó. Però aquesta cançó va més enllà. Te dono una cançó encara que no et vegi, te dono una cançó encara que no hi siguis, te dono una cançó que em porta al meu amor més important, que és el d'ara, que és el de la literatura, que és el de l'escriptura. Ara tot això són paraules. Ara em falten anys, que jo no tindré prou anys per escriure tot el que tinc al cap. Ara mateix voldria només escriure. Va ser el Poemes d'Arena el que em va iniciar i va ser l'Eduardo Galeano que em va portar a la seva terra, i amb això acabo amb aquest llibre perquè vull explicar-vos als altres. A Cabo Polonio, a Uruguai, jo vaig fer un programa de ràdio. Vaig crear un programa de ràdio que no em podien imaginar, que era un programa de ràdio literari. Això també eren les meves arrels i jo no ho sabia. I vaig dir, cada programa durava 2 hores i era sobre un autor, un monogràfic d'un autor, amb el qual jo m'empollava tot sobre aquell autor, i era un autor d'aquests que penso que tothom tindria que llegir almenys una vegada. Vaig inaugurar aquest programa que es deia Palabras que abracen, dedicat a l'Eduardo Galeano, que em va portar allà.
0: Sense emocionar.
1: I dedicat, clar, com no, ell, gràcies a ell soc escriptora, en realitat va ser dels primers. No,
0: sí, va ser la llavor, va plantar la llavor.
1: No, la llavor la van posar els meus pares, que a casa es llegia molt.
0: També.
1: I la meva germana, si
0: també
1: vas a casa seva, veuràs que té una biblioteca sencera, tota la casa és una biblioteca, que era el seu somni de petita. Vull dir, això, un escriptor no es fa escrivint, es fa primer llegint. I és això,
0: sí,
1: i després és quan et surt. Llavors vaig tornar, bueno, després d'Uruguai me'n vaig anar a Argentina, després d'Argentina un altre cop a Uruguai, d'Uruguai me'n vaig anar a Brasil, com és el meu tipus. Me'n vaig anar a Brasil per 20 dies i m'hi vaig quedar un any. També vaig tornar a deixar tot el meu equipatge allà. I me'n vaig tornar cap aquí perquè aquest missatge era molt fort. Torna allà on te vas néixer. I mira qui ets ara. Vaig venir amb tota la por del món, amb tota. És l'únic lloc que jo no hagués triat per viure. Calella. Déu meu, Déu meu. Vaig tornar a Calella i em vaig trobar que va ser el lloc més inhòspit i hostil que jo he viscut de tot el planeta. No em coneixia ningú, no em reconeixia ningú. Ningú sabia de res del que jo havia fet. A Castelló era una fotògrafa famosa, a Latinoamèrica era una poeta famosa, i aquí no em coneixia ningú. I jo mateixa em vaig perdre i no sabia qui era. Després va venir la pandèmia, val? I amb la pandèmia jo vaig començar a juntar tot un piló de relats, tot un piló de llibretes que tinc que agrair a la meva germana que me'ls ha anat guardant, perquè jo, de la manera que sóc i amb tanta mudança, les hagués perdut totes. Però, en canvi, vaig recopilar i vaig començar...
0: Ensenya el llibre del que vol parlar ara, Relatos de plumes, que al darrere hi ha una fotografia amb una dona, que suposo que és ella.
1: Soc jo,
0: que total, està plena, té un pes de llibretes a sobre del cap bestial. Vull dir que són d'aquestes d'on han sortit Relatos de plumes.
1: Efectivament.
0: Aquestes plumes són d'ocell o són d'escriure?
1: Aquestes plumes són de tot.
0: De tot.
1: De tot. Perquè com les plumes serveixen per moltes coses. Són d'ocell, són d'índio, són de totes les tribus que són els nostres abans passats. Són les plumes que serveixen per netejar amb un plomero. I són les plumes que jo vaig trobant pel carrer i sempre em poso pel cap. I que em diuen, nana, treu-te això, que això porta...
0: Pues no,
1: jo penso que això t'immunitza. Jo, lo de les plumes ha sigut una constant. Gairebé tots els meus llibres tenen plumes per dins i les plumes m'han acompanyat per tot arreu. Per tant, vaig fer aquesta foto, que també és meva, la de la portada.
0: La de la portada és de plumes de colors.
1: De plumes de colors preciosos, de colors pastel.
0: Escrius en castellà per això, no?
1: No, perquè, clar, em vaig fer autora a Uruguai.
0: Clar.
1: Per tant, el poema és d'Arenas castellà i jo venia d'allà i jo jo pensava en castellà.
0: Clar.
1: Penseu una cosa, des dels 18 anys jo no havia viscut a Catalunya. A Castelló ens tenien prohibit veure TV3, tot i que sonen allà catalanistes, que si no jo no hagués d'això. Però jo no vaig educar amb TV3. Jo just quan va començar TV3 me'n vaig anar.
0: Clar.
1: Tinc sort del meu pare, que el meu pare, que era andalús i era malagueño, em va ensenyar el català tal com es parlava correctament i ens corregia de petites. Mireu lo que era. Ja. Això és un català de veritat, el que viu, treballa i escriu.
0: I defensa.
1: I defensa la llengua catalana. Dic, ole, ai, sí senyor. De tot això m'estic donant compte ara. Ah. I de tot això estic escrivint. El relat de plumes el vaig escriure durant la pandèmia perquè va ser un agraïment a dir que bé, no tinc que anar enlloc, no tinc que anar enlloc. I què faig jo amb tanta hiperactivitat? Doncs mira, me vaig calmar, me vaig relaxar, no tenia que fer res, no tenia que anar enlloc, no tenia... només tenia que sortir a les 8 de la tarda a aplaudir. Llavors em vaig muntar una petita obligació, que era quan entri després dels aplausos, escriure una estoneta. I escriure, doncs, algo al Facebook. Vaig començar escrivint una frase, i allò es va anar transformant en relats, i quan vaig donar-me compte tenia un piló. Llavors, això es va convertir
0: en un llibre.
1: En un llibre que és Relats de plumes. Més tard em vaig fer un espectacle. Vaig seguir amb el que havia fet a l'Uruguai, però vaig barrejar poemes d'arena amb relats de plumes. D'aquí va sortir un espectacle que es diu Plumes d'arena.
0: Plumes d'arena.
1: Dura una hora, és un monòleg, i quan el sàpiga vendre, doncs el podreu veure, perquè si algú no sé, és fer de mànager, no em sé vendre bé. O sigui que si hi ha algun mànager aquí disponible, de veritat, sóc un diamant en brut.
0: Ho és.
1: Com a artista ho tinc tot per fer. I encara no sé què vull ser quan sigui gran. I tinc una matraca d'anys a sobre. Llavors, em ha agradat que em diguessis, escrius en castellà, he tardat uns anyets. Què passa? Jo sóc de l'època d'en Franco. En Franco no ens deixava. No ens deixava ni parlar. Teníem que parlar en castellà i teníem que parlar en català a casa i d'amagat. Llavors, què passa? Que jo em sentia tan analfabet en català que jo deia, no, quina vergonya, jo escric alguna cosa i, vamos, faig més faltes d'ortografia que paraules. No, i no m'atrevia. Com qui no s'atreveix a parlar, doncs, jo no m'atrevia d'això. I aquesta vegada ha estat tot el contrari. De cop estava a Calella. De cop vaig començar... Bueno, mira, em va cridar la biblioteca, em va cridar la coral de la biblioteca, que és una meravella de directora, que si no la coneixeu ja és perquè, bueno, no us la mereixeu. De veritat, aneu a la biblioteca i flipeu. Llavors, ella em va cridar, que li havien dit que jo era una autora local, i ens va fer com un grupet, i d'allà ens van fer, per Sant Jordi, ens van deixar una parada, i teníem una hora de matí per estar, diu, com els famosos, saps allò de tal hora firmaràs. Però clar, nosaltres no ens coneixia ningú, gairebé ni els meus pares em podien venir a veure. Què fem allà en una hora? Em va tocar de 9 a 10 del matí el dia de Sant Jordi i vam dir, home, què vols que t'hi digui? Molt no hauré pogut vendre, val? Llavors estàvem allà amb un company, amb en Gustavo. I en Gustavo i jo vam començar a parlar. I escolta'm, això d'una hora, és que això de que... I vam dir, escolta, i si fem alguna cosa? Ai, sí, tindríem que demanar per l'any que ve. A més, estàvem a la plaça de l'Ajuntament, a la porta de la biblioteca, nosaltres i uns nanos allà venent roses. I vam dir, l'any que ve tindríem que anar com a autors a la plaça de l'Església, amb els autors, amb totes les llibreries i amb tot això. I ell diu, sí, bueno, sí, jo crec que això ho podríem fer. Diu, no, diu, jo el que tinc és una idea, que és fer escriure un llibre entre diversos autors. Jo, oi, que xulo! Que bé! Ah, sí, dic, compte-hi, perquè jo ho he fet a Amèrica, n'he fet un piló. Hem fet diversos llibres d'aquests. I diu, jo tenia una idea, que és fer un llibre sobre la llopa. Sobre la llopa de Calella. Dic, jo en tinc un descrit. Li dic jo, dic, home, és el que jo volia presentar l'any que ve. Volia presentar el proper... perquè el tinc escrit, perquè, mira, muntar el Marçal Mora, que sempre fem moltes coses.
0: Bueno, aquí és molt conegut el Marçal, eh? Ha vingut això, moltes doncs, bueno, vegades.
1: Molt bé, doncs el Marçal Mora, que fa mil i una històries, a mi em fa 4 o 5, i tenim diversos projectes que els treballem junts. I el Marçal m'havia proposat de fer alguna cosa per fer el centenari de la Llopa. I és l'única vegada que jo he escrit alguna cosa per encàrrec.
0: Això es va passar, sí, es va fer el Sant Jordi de l'any passat, això.
1: Espera, que encara no hi hem arribat, sí, sí, perquè t'estic parlant de fa 2 anys.
0: Sí, sí, sí, però jo t'avanço.
1: Quan va néixer tot això, sí, sí, exacte, exacte. Llavors va dir, i aquell projecte no va arribar a ser, volia, ell tenia ja les imatges, les volia posar per tota la façana, jo vaig fer tota una recopilació de contes de llops, i d'allà em vaig treure tot un d'allò i vaig fer una versió nova, i un popurri, que sembla ser que és el meu estil, per lo que estic veient, i també és el meu estil de vida, perquè com deia en Picasso, l'estil és algo que surt a pesar teu. És així de clar. Llavors, tu fes, tu no te posis, jo voldria... No, això... I el de l'escriptura és una bogeria tan maca que una vegada et poses en allà, no saps mai el que sortirà. I dic, bueno, doncs mira, doncs el conte de la Llopa. Jo després li vaig parlant a la coral i dic, i ara no sé què fer. Perquè ara o el publico amb el grup o el presento jo, el meu, però no puc pas fer la competència en el mateix grup. Perquè us dic un grup... Us estic parlant de l'última novetat, nois. S'ha creat una agrupació d'autors locals. I surt d'aquesta xerrada que vam tenir el Gustavo i la Olga aquell matí en aquell Sant Jordi. Vam decidir que faríem una agrupació. Bueno, no es deia en aquell moment agrupació, això ja va venir després. Dèiem, fem un grup. Jo vaig agafar i vaig començar, com que sóc tan activa. Ens vam fer un programa de ràdio i ens va agafar Ràdio Calella i vaig agafar a tots els autors que estàvem allà i els vaig començar a demanar el telèfon, el correu, el no sé què. Què us sembla si fem, ens ajuntem i fem alguna cosa per l'any que ve, que tinguem un espai? I així va ser. L'any següent vam tenir un espai i ens vam tenir un espai d'autors.
0: Jo hi vaig estar.
1: Tu hi vas estar.
0: Sí, sí. I aquest any... Vaig anar per la Imma... Ai, Zapata.
1: Molt bé.
0: Sí, que està fent una col·laboració amb Mediterrània.
1: Veus, com tots estem amb el mateix.
0: I amb el Marçal, clar, el Marçal Mora, evidentment.
1: Mira, a Marçal Mora, com tu, com jo, som dels que anem endavant. Tot és endavant i tot és per molts. Si serveix per tots, està bé. Si només és per un de sol, jo, a mi no em serveix.
0: Bueno, jo amb això difereixo de tu, perquè jo serveixi per un o per molts, ja ha servit. Vull dir, això jo no... Sí, sí, sí. I ens queda molt poqueta estona. Vull que passis a l'altre llibre, que és el que realment vols que es conegui.
1: Bé, vull que em coneguin per als dos últims que els he presentat aquest any, els he presentat dos, i som d'aquest, és el de Per fi, és el de Cor de Llopa, i és el meu llibre de Cor de Llopa, que em representen a mi, a Calella, i representa la por que jo tenia de venir. I aquest llibre ha sigut el que m'ha fet sentir filla de Calella.
0: De Calella.
1: Ja no sóc orfa, sóc filla de Calella.
0: Molt bé.
1: I l'altre, perdoneu l'emoció, però me la permeto. Sóc actriu i me la podria aguantar, però no vull, perquè... És massa important el que està passant. A l'altre es diu Torno a casa, com el torró. Tots dos aquests són els que he presentat aquest any per Sant Jordi i tots per primera vegada els presento amb imatges, que són molt maques i que representen...
0: Són llibres curts, són llibres curts i però amb molt de suc.
1: Exacte, exacte. Jo us recomano que tots torneu alguna vegada a casa, sigui on sigui, perquè tornar a casa... no és un lloc, a vegades és un record, una olor, una cançó o la mirada d'un infant que encara sap veure la màgia.
0: Molt bé. I... No? Ja esteu?
1: Aquí. No. Ara, sí m'agradaria parlar de mi. ja que...
0: En aquest moment.
1: En aquest moment, amb un futur. De quin és el projecte. Aquest és el projecte.
0: Aquesta és l'última part.
1: Aquesta és l'última part i amb això
0: tanquem.
1: Em despediré. Sí, perquè sí. Soc creadora del mètode Som una obra d'art. Aquesta és, en certa manera, la missió que jo he vingut a fer aquesta vida. Demostrar que tots som una verdadera i única obra d'art.
0: Sí.
1: Jo treballo amb els arquetips d'en Carl Gustav Jung. Uh-huh. A Amèrica em vaig fer psicòloga transpersonal i treballo la Gestalt i treballo l'art teràpia. Jo el que faig és una creació pròpia. Treballo, com dic, amb els arquetips d'en Carl Gustav Jung i d'això he creat una cosa que se'n diu mapes d'arquetips.
0: Uh-huh.
1: Perquè jo crec i sento que tots tenim diferents personalitats. En aquest cas, em limito només a 12, que les anomeno amb un plis innocent. Víctima, buscador, rebel, amant, artista, guerrer, pallasso, cuidador, mag, governant o savi. Aquest ha sigut el meu camí. Aquesta ha sigut tota la meva trajectòria i no m'en havia donat compte fins que he arribat aquí.
0: Ha sigut el teu camí?
1: I aquest, ara me'n dono compte i sé que puc fer això i puc ajudar a moltíssima gent amb els meus mapes d'arquetips i amb els meus cursos. Em poden trobar primerament doncs, ara mateix a Instagram. Uh-huh. Si me busques, perquè ara quan m'aclareixi jo amb les xarxes, sí, perquè clar, no es pot ser bo amb tot, i amb les xarxes sóc una patata escalivada.
0: Olga, com és?
1: Però,
0: com és
1: Olga Morente 2020.
0: Olga Morente 2020.
1: Si entreu per allà, allà trobareu un link, que gràcies a Marçal el tinc, i en allà us envia a la meva pàgina web, us enviarà els llibres que encara no hi ha els últims publicats, i us enviarà a tot el que estem fent i anirem fent. Uh-huh. Perquè tots som sense límit, i els límits els poses tu. Per tant, jo he fet el meu trajecte i em faltaven dos arquetips per viure i aquests són els que he acabat, que és la innocent, que va néixer a Calella.
0: Uh-huh.
1: I la llopa.
0: Doncs,
1: que ja,
0: Olga,
1: no té por.
0: Ja no té por. Olga, que et busquin i en parlem. En parlem perquè m'agradaria que tornessis algun altre dia a dones, perquè ha sigut molt, molt interessant el que has explicat i, sobretot, com ho has explicat. Vull dir que això és la idea que penso que has transmès, no? Vull dir, el procés que has fet de vida. I donem les gràcies a totes aquelles dones que han obert i ens obren camí en la cultura i en les seves formes d'expressió, on encara no són prou visibles, amb un estatus d'igualtat i paral·lelisme amb els homes.
1: Mm-hmm.
0: Tu ets un exemple, Olga. Olé. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, de veritat i de tot cor.
0: Pues tu mateix et dic. Gràcies a la Marina, que l'hem tingut.
1: Gràcies, Marina.
0: Com a tècnic, saluda la Marina. I gràcies a Radio Arenys, que ens permet fer aquests programes on volem arribar al cor.
1: Gràcies.
0: Al cor, aquest cor que batega, que has explicat i que guia. Gràcies, Olga, gràcies, i fins la setmana que ve amb una altra Dones.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
2: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
4: La Coloma Seró, mestra comunista de les Garrigues, deixa el càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la primera dona que entra al consistori, i emprèn l'exili fugint de les tropes franquistes. Un exili que serà definitiu.
3: Nom.
1: Coloma Seró.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
3: Matrícula.
1: 27.037.

0: Capítol 2. Coloma Seró Costa, la Josephine.
1: França rep persones refugiades durant tota la Guerra Civil Espanyola. L'onada més important va ser la quarta, a inicis del 1939, causada per l'imminent caiguda de Barcelona i els constants bombardejos franquistes. Unes 400.000 persones, de les quals 170.000 eren dones, canalla i gent gran, creuen la frontera, i entre elles hi ha la Coloma i l'Electra.
2: Una investigació molt recent revela episodis de la biografia de la Coloma que fins ara eren desconeguts. La Coloma, el 10 de setembre de 1937, té una filla, fruit d'una relació amb el comissari delegat de Lleida de la UGT, Joaquim Vila Claramunt, amb qui no s'arriba a casar. Al registre de naixement de Lleida està inscrita com a Electra Vila Seró, un nom molt a l'estil dels noms que es posaven durant la República. La Coloma marxa cap a Vilafranca sola amb la nena. I a Vilafranca coneix un brigadista portuguès amb qui es casa l'any 1938. L'historiador Josep Rubió sobre Pere, que explica la biografia de la Coloma en aquesta sèrie, ens parla del marit de la Coloma, l'Ignacio Anta Gómez.
3: Ignacio Anta era un militar portuguès nascut a Bragança que, quan era alumne de l'Escola Militar Portuguesa, va venir a lluitar a la Guerra Civil en favor del bàndol republicà com a tinent d'artilleria.
1: Amb ell i la seva filla Electra, que en aquest moment té 16 mesos, emprèn el camí de l'exili. La Coloma és una dona transgressora, en molts sentits, que personifica els valors republicans. És evident que el de llibertat i d'igualtat, i també el de fraternitat.
3: El 25 de gener de 1939, els dos es van veure abocats a exiliar-se. Sembla que la Coloma dirigí un grup de 300 persones des de Sant Joan de les Abadeses cap a l'exili, assumint tasques d'assistència social.
2: La Coloma, l'Electra i l'Ignacio creuen els Pirineus l'hivern del 39. Les condicions són duríssimes i la criatura no ho resisteix. El nadó de la Coloma no sobreviu al camí de l'exili. Mor el 31 de gener del 39 a Boló. A la partida de defunció apareix com a Pepita, no com a Electra. A la pèrdua de la Pepita se li suma una guerra i l'anhel per sobreviure-la.

0: Per desgràcia, no és ni de bon tros un cas únic. Moltes de les dones exiliades i deportades van veure morir els seus fills i les seves filles. Recuperar la memòria de les sis de Ravensbrück és un dels nostres objectius, però també volem parlar de dones, de totes nosaltres, des del present. I si alguna cosa pot entendre la humanitat en els temps que sigui, és la mort d'un fill, és un dolor universal. La Remei Capitán Artacho és especialista en l'acompanyament al dol.
1: El dol de la pèrdua d'un fill és esgarrador, és mortífer. No es pot, com aquell que diu, costa de tornar-lo a... de tornar-te a refer, a transformar la teva vida de nou en nou, tornar-la a viure una altra vegada, perquè són molts passets, molt a poquet, que s'han de fer per poder anar tancant aquesta ferida. I sempre, la majoria de vegades, necessites algú que t'acompanyi. Per això et dic que sí que és molt desgarrador, i sort que ara, fa poqueta, no et pensis, imagina't els anys que fa que les dones estan perdent bebès i tenen aquest dol tan poc reconegut, no?, que és el dol d'un fill o el dol perinatal. Ara, gràcies a Déu, hi ha moltes associacions que mimen molt aquest aspecte, moltíssim, perquè el cuidado d'un dol d'un fill sí que és veritat que s'està treballant molt des d'associacions, terapeutes, psicòlegs, psiquiatres.
2: Aquest és el dolor, la mort d'una filla, que acompanya la Coloma en el seu pas cap a França. Tot i les circumstàncies, la Coloma és capaç de dirigir un grup de 300 persones i les condueix des de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, cap a l'exili a França, creuant els Pirineus.
0: Ho hem calculat. Des de Vilafranca del Penedès i fins a la frontera amb França, passant per Sant Joan de les Abadesses, hi ha més de 200 quilòmetres per carretera. N'hi hem de sumar uns quants més, perquè el trajecte el van fer per camins i amb desnivell. I recordeu que estem a l'hivern.
2: És que l'haurien d'haver arrossegat a ella. Però és ella qui es tira d'aquest grup tan nombrós de 300 persones cap a França. I si encara aquest no fos un acte prou heroic, la Coloma, que acaba de veure morir la seva filla, es fa càrrec dels 60 nens i nenes òrfenes que hi havia al grup, assumint el rol de la mare de tots ells, l'anomenada maternitat social.
3: Segons la Montserrat Roig, creuar la frontera amb 60 nens orfes o separats de les seves famílies. Això era a finals de gener de 1939. Va haver de lluitar molt per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien retornar a l'Espanya de Franco.
0: Aquest episodi el recull així la Montserrat Roig als catalans als camps nazis.
4: La Coloma Seró era una mestra de Lleida que va passar la frontera amb 60 nens. Va haver de lluitar com una fura per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien tornar a l'Espanya de Franco. La Coloma Serós recorda que hi havia tres nens amb els ulls oberts i plens de terror. Eren germans, fills d'un tal Martínez. I la Coloma Seró els va arrencar una vegada de mala manera de les urpes d'aquelles dones perquè s'havia trobat la més petita genollada a terra i plorant. Una d'elles havia dit a la nena: «Vamos, arrodíllate y reza por el alma de tu padre, que era un asesino».
2: Però què va passar? Què se'n va fer dels 60 nens orfes que va salvar la Coloma?
3: No tenim cap més dades de què va passar als nens. Només tenim les dades de que van fer cap a Argelers, amb la dificultat que això suposava estar al camp d'Argelers i la vida que allí van patir. I a partir d'aquí, la vida amb els nens no la sabem. El que sí que sabem és una miqueta que la Coloma i el seu marit van anar després al camp de Gurb i ja després van anar a Talents, on van començar a fer la vida a França. No?
0: A França, la norma és que les dones adoptin el cognom del marit. La Coloma passa a anomenar-se Coloma Anta, però nosaltres mantindrem el seu nom original, Coloma Seró. De fet, aquest canvi en el nom és un dels problemes amb què es troben les persones que fan recerca, i és que la identificació, els noms i els cognoms estan lligats al gènere. La historiadora Antonieta Jarne hi suma la immensa dificultat a trobar el segon cognom de les dones que investiga, el de la mare, que és el que es perd.
5: Hi ha moltes complicacions a l'hora de fer recerca històrica sobre qüestions de gènere. Les complicacions, diguem-ne, que es van sobreposant. Seria com una mena de nines russes, no?, que s'hi van afegint. I coses des de molt aparentment transcendents, com pot ser tota una documentació relativa amb un determinat afer, com qüestions molt més aparentment més domèstiques, com pot ser la qüestió de tenir un segon cognom. Jo, amb els anys que fa que m'hi dedico, doncs allò, passar-te dies i dies i setmanes intentant allò, creuar dades, informacions, fonts, per aconseguir una cosa, en principi, tan elemental com pot ser un segon cognom. Sempre es van afegint dificultats perquè la invisibilitat de la dona és que no és una frase feta, és que és absolutament real i dissortadament encara en molts aspectes molt, molt vigent.
2: En els diferents registres, la coloma apareix com a coloma seró, coloma serós, coloma anta, coloma grobocopatel, inclús com a paloma grobocopatel. La nostra protagonista es diu Coloma Seró Costa.
0: Som a l'estiu del 1939. La Coloma i el seu marit, l'Ignacio, han sobreviscut als camps d'Argelers i de Gurs i s'instal·len a la ciutat de Talents, des d'on intenten exiliar-se a Llatinoamèrica, en concret a Mèxic.
3: Sabem que abans d'anar a viure a la ciutat de Talents van estar a Bordeus, concretament vivint a la rue Rigolet 72. I això ho coneixem gràcies a la localització d'una carta enviada a l'ambaixador de Mèxic a França per part d'Ignacio Anta, sol·licitant la possibilitat d'acceptar-los com a emigrants en alguns dels vaixells que partien des dels ports francesos cap a Mèxic, a ell i a la seva esposa, la Coloma. Mai va obtenir resposta.
2: No aconsegueixen sortir de França. S'ha d'entendre que França no és el destí dels exiliats. El destí per a més de 500.000 de persones que fugia del franquisme és aquest, fugir del franquisme. França és un país de trànsit per les 300.000 persones que continuen el seu exili cap a Anglaterra, la Unió Soviètica o Amèrica, especialment cap a Mèxic. La historiadora Antonieta Jarne parla d'alguns d'aquests camins que van seguir les persones exiliades.
5: Jo sempre dic que més que exili hauríem de parlar d'exilis. Òbviament la porta d'entrada és França, per motius geogràfics obvis. Però, clar, a França ben aviat es troben en que és una França ocupada. A partir d'aquí, les rutes són molt diverses. N'hi ha, per exemple, algunes que són mestres que estan afiliades al PSUC, al Partit dels Comunistes de Catalunya, i aleshores, aixoplugades pel partit, òbviament, acaben a la Unió Soviètica. I allí, a la Unió Soviètica, fan de mestres de les colònies dels nens, bàsicament nens espanyols, que han estat refugiats a la Unió Soviètica. A França també es queda una colònia més o menys significativa, que passen moltes dificultats, moltes, per moltes raons, perquè el Partit Comunista d'Espanya els abandona, els militants que han passat la frontera. A la vegada, doncs, també es trobaran amb la França ocupada i després, un cop s'apaivagui tot després de la Segona Guerra Mundial, ve la Guerra Freda, no ho podem perdre de vista. I amb la Guerra Freda, el govern francès, tan democràtic i tan estupendo, il·legalitza el Partit Comunista, amb la qual cosa tota aquella gent, doncs, segueixen les dificultats.
0: No tots els destins són iguals. Els que migren cap a Mèxic, la Coloma i l'Ignacio no tenen aquesta sort, es troben unes condicions molt diferents als que s'acaben quedant a França.
5: Una altra cosa, en canvi, són les rutes que des d'un primer moment creuen l'Atlàntic i acaben a Mèxic, bàsicament. Primer, abans d'arribar a Mèxic, el Partit Comunista d'Espanya, en un primer moment ho passa d'una manera bastant complicada. Acaben en un primer moment a la República Dominicana, per exemple, el cas a Lleida, de l'Aurèlia Pijuan, la primera dona que és regidora a la Paeria, acaba a la República Dominicana. A la República Dominicana es troben que hi ha una dictadura igual com la que han deixat enrere, perquè hi ha la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Els deixen allà a la Selva Dominicana perquè recol·lectin sucre i, en fi, amb unes condicions realment molt, molt dures. Hi ha uns informes del Partit Comunista que diuen si no, si aquesta gent no, no aconseguim treure'ls aviat d'aquí, moriran, moriran de gana i de tot. Però, finalment, quan aconsegueixen arribar a Mèxic, aquí sí que la cosa és molt diferent. No té res a veure amb els que s'han quedat a França, per exemple, perquè allí el president Lázaro Cárdenas els rep amb els braços oberts, els hi dona de seguida la nacionalitat, amb la qual cosa ells se poden dedicar de seguida a fer negocis, a treballar exactament amb les mateixes circumstàncies que els mexicans, i amb la qual cosa, diguem-ne, que a partir d'allí tenen una vida prou còmoda.
2: La Coloma Seró i l'Ignacio Anta queden atrapats a França. La Coloma comença a exercir de mestra a Talens i, fidel als seus valors, s'involucra amb l'Ignacio a la resistència francesa per lluitar ara contra el feixisme nazi i el règim col·laboracionista del govern francès de Vichy. És la segona guerra en la qual es troben immersos i que d'alguna manera trien, per convicció ideològica, lliurar-la.
3: Segons les fonts, la Coloma va entrar en contacte amb la resistència francesa el 15 d'octubre de 1941. No serà que, de forma oficial, l'1 de gener de 1942 entrà a formar part de les FFI, Forces Franceses de l'Interior, concretament a la unitat FTPF, franctiradors i partisans francesos del departament de la Gironde, a Talens, com a agent d'enllaç on feia tasques de transport de material i d'allotjament d'altres membres de la resistència. La Coloma feu servir l'àlies de Josephine.
6: La Josephine, la Coloma de l'Albagés ara és la Josephine. Fa d'agent d'enllaç, passa informació i material i potser també amaga persones al seu domicili de Talens. El motiu pel qual el seu àlies és Josephine no el sabrem mai del cert, però nosaltres creiem que és la seva manera de recordar la seva filla, la Pepita.
2: La història de les dones que van participar a la resistència ha estat silenciada i les seves funcions han estat desprestigiades al costat de la lluita del maquis o la direcció dels grans moviments. Però sense la seva participació, la resistència no hauria aconseguit teixir una xarxa d'informació i d'evasió per combatre els nazis. La Coloma assumeix un risc molt alt i ho pagaran car ella i el seu marit. Els primers dies de 1942, la Josephine és detinguda.
3: Fou detinguda per la Gestapo el 6 de gener de 1942 a la seva pròpia casa, amb l'acusació de formar part dels maquis de la ciutat de Talens, on vivia i exercia de mestra. Sembla que fou denunciada a la Gestapo per un membre del grup anomenat Diloli, per la seva participació a la resistència francesa. De Talens fou enviada a Bordeus, concretament al Fort d'IA, del 26 de gener de 1942 fins al 10 de maig de 1942, que fou traslladada posteriorment a Fort Romainville, una fortificació militar situada al nord de París, on va estar fins al 15 d'octubre de 1942. D'allà va ser transferida al camp d'internament i trànsit a Compiègne, camp de Royallieu, Frontstalag 122, amb matrícula 19.687, el mes d'octubre de 1942, i on va restar reclosa fins al 31 de desembre d'aquell mateix any.
6: La Coloma ha passat un any de periple per les presons franceses, però tot el que ha patit i sobreviscut segurament no té parangó amb el que li espera.
3: Segons consta en l'expedient de la Coloma Seró conservat a l'arxiu del Servei Històric de la Defensa, ubicat a la localitat de Vicens, l'1 de gener de 1943 va ser deportada en direcció a Ravensbrück, amb el número de presonera 27.037.
2: La Coloma, la Josephine, ara és un número, un de milers. Pel camp alemany de Ravensbrück hi passen més de 120.000 dones, canalla i noies adolescents. Com que tantes presoneres no hi caben, amplien el camp fins a 3 vegades, arribant a tenir 35 barracons. Les presoneres són les encarregades de construir-los i construeixen també oficines, magatzems i fàbriques. La Coloma va estar al barracó 22, el mateix que la Neus Català, amb qui també comparteixen tren que les transporta a Ravensbrück, el tren de les 27.000, perquè hi havia 1.000 dones numerades del 27.000 al 28.000. Montse Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, ens obre la porta de l'infern.
7: vindria a significar alguna cosa així com camp de corbs. I realment allà hi ha molts corbs. Ara això sembla una mica així tètric, però és un lloc paradisíac, és un lloc preciós si no sapiguéssim tot el que va passar tan terrible en allà. Està situat davant d'un llac, ja et dic, preciosíssim. Malauradament, en aquell llac sabem que van anar a parar les cendres de milers i milers de persones, de dones que van morir en aquell camp i que després van anar a parar en els fons crematoris. Té una característica que el fa singular, i és que Ravensbrück va ser un camp específicament dissenyat per dones i nens. Què vol dir això? Que en els altres camps no hi havia dones? Sí, ho hem vist a les pel·lícules, en els documentals, però Ravensbrück està dissenyat específicament per elles. Per què? Perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina. Per què? Perquè hi havia tasques en aquells moments, que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens. Per exemple, per tot el que és l'instrumental d'aviació, els components elèctrics dels taulells de l'aviació, o per determinades tasques de les municions, del treball de preparar la munició de guerra. Per tant, és un camp específicament de dones i nens.
6: El 80% de les dones van ser deportades a Ravensbrück per raons polítiques. És el cas de les nostres lleidatanes. Per això estaven marcades amb un triangle vermell i, a més, amb una S d'Espanyerín, espanyola. La Coloma Seró i la Neus Català devien rabiar amb aquesta S. Després hi havia marcades amb un triangle negre les anomenades asocials. Eren les dones detingudes de dret comú, dones discapacitades, prostitutes o les que sortien del patró del nacionalsocialisme. Amb un triangle violeta es marcaven les testimonis de Jehovà, i les jueves, que a Ravensbrück tot just fregaven el 2%, es marcaven amb un triangle groc. Totes elles, com diu Armengou en el seu llibre, són les oblidades dels oblidats.
7: Sí, sempre són les oblidades de les oblidades, perquè sempre ens oblidem d'aspectes claus, com per exemple la seva participació a la resistència, o per exemple que contra elles, a part de totes les violències comuns al gènere humà, a sobre es va exercir violències específiques de gènere, de violència sexual o de violència afegida, com separar-les dels seus fills o de fer-les avortar o d'esterilitzar-les. Vull dir, sempre hi ha un plus. Clar, lògicament, en un camp específicament de dones, doncs això s'incrementa. Per tant, quan parlo de les oblidades entre les oblidades, em refereixo a això. I Ravensbrück n'és un exemple.
2: A l'abril de 1941 es crea un annex per a homes amb capacitat per a 20.000 detinguts més, la majoria dels quals van ser exterminats. El crematori de Ravensbrück va ser inaugurat l'abril de 1943 i la cambra de gas a inicis de 1945. Hi van ser gasejades 6.000 dones, i això que el van inaugurar pocs mesos abans que el camp fos alliberat. A sobre, cada mes hi morien unes 1.000 dones per les condicions inhumanes del camp i les malalties contagioses. Les seves cendres van ser llençades al llac Shed. Perquè ens puguem imaginar com era un sol dia a Ravensbrück, l'Anna Canyi ens llegeix un fragment de Ravensbrück, L'infern de les dones, d'Armengou.
4: Les jornades infernals començaven a les 3 o les 4 de la matinada. Les baralles per trobar un lavabo, un dels pocs que hi havia per 10.000 dones. Sempre bruts, un focus de malalties. Després d'aquella aigua bruta que en deien cafè, els esperaven més de 2 hores d'àpel, de passar revista, on ningú no es podia moure malgrat el fred que feia, amb temperatures que arribaven als 20 graus sota zero, malgrat desfer-se a sobre per les diarrees provocades per la disenteria, malgrat aquells nens arrapats a les faldilles de les seves mares. Més quiets que ningú, més vells que ningú, nens que lluïen el mateix triangle que les seves mares. Cada dia aquella gent, unes queien abastonades, d'altres extenuades pel fred i la debilitat. Arribava un moment que deien: prou, ja no puc més. Després d'una llarga jornada de treball fent feines duríssimes, moltes a l'intempèrie, es feia el recompte interminable, després d'un minso i poc calòric sopar, les deportades queien rendides a la seva màrfega, sovint capiculades, compartint entre 2 o 3 el mateix llit. Aleshores sí, Si havien arribat fins aquí, podien dir que havien guanyat un dia de vida, que havien fet l'acte de resistència suprem contra el feixisme. Sobreviure.
2: La Coloma sobreviu a Ravensbrück i abans de sortir-ne, protagonitza una escena de la qual se n'ha fet un poema i una cançó.
8: Amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
9: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
10: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
11: Cucut, cucut, prepara't perquè...